0: important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens se ho conta tot i ens se ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
1: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
0: Estàs un poc constipat, no?
1: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
0: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
1: Sí.
0: Però bueno, la veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
1: No, la veritat
0: fred,
1: és que
0: fa calor.
1: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
0: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
1: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen a la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de la acadèmia.
0: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
1: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb certes juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
0: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
2: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
1: Bé, si yo fuera un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim dintre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
0: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
1: Evidentment, n'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
0: Segona pregunta.
3: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
1: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sàpiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga manejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es manege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, doncs, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
0: Tercera pregunta.
4: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
1: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement. I s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar i lo molt aconsellable és fer-lo així.
0: Quarta i última pregunta.
5: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
1: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella, i que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar... No, això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones celulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
0: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
1: Correcte, sí, sí, hi ha que fer-ho.
0: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
1: Moltes gràcies. Espero que se passe pronto això.
0: Vinga, gràcies.
1: Vinga, adéu.
6: VCF Media Radio 24 hores a tu lado. Amunt València.
7: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu. Així.
8: Javi Guerra, l'Itàlia, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
7: T'informem cada dia amb rigor.
9: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
7: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
10: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
7: Sense oblidar-nos del Mestalla.
11: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
7: Ni del femení.
12: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
7: Ni de la Academia.
13: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
7: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
14: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
15: Hola, soy Stole Dimitreski. Escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.
1: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació de Dona Vida, aquesta secció que posarem en marxa fa unes setmanes, gràcies a la Fundació del València Club de Futbol, gràcies també als integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València, que cada setmana pues, tenim una cita perquè ens ajuden a tindre una millor visió del que és fer esport per als nanos, per als majors, per als pares també, consells útils que vos van donant per a, bueno, pues per a, ja dic, per a tindre una millor experiència esportiva a nivell que siga, eh? I també pues, pensant si esteu així en l'Acadèmia del València o si esteu en qualsevol altra acadèmia, que hi ha coses que són vàlides per a tot el món. Hem estat parlant al llarg d'estos dies de nutrició, hem estat parlant també d'altra sèrie de qüestions sanitàries i en el dia d'avui volíem parlar d'altra sèrie de qüestions que també són molt importants en un camp de futbol, perquè, bueno, què fer, per exemple, si hi ha un xiquet i comença a xorrar el nas de sang? És correcte això que tradicionalment se diu, no? Pues has d'alçar el braç contrari del forat per on te xorra el nas. Pues bueno, pues anem a preguntar-li i anem a fer també que el doctor Álvaro Sala ens ajude a respondre també les vostres preguntes per a saber què fer en determinades coses en quant a primers auxilis en un camp de futbol. Doctor Álvaro Sala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas esperadas.
2: Buenas esperadas,
1: Gonzalo. Bueno, y gracias por estar así una semana más en esta sección de la Fundación Dona Vida, que per ser, bueno, ya diem que té molt de ressò, molt de recorregut també en la gent que ho escolta i que li ho diu també a vostè.
2: Correcte, correcte. Hi ha un veterà del València, que l'altre dia vaig coincidir amb ell i me va dir que va sentir-nos i lo del tallar les ungles, pues lo va sentir i ja se lo fa el seu xiquet.
1: Clar que sí, que hi havia que tallar-les més en recte que no fent correcte la curva, perquè si no te fes el unyero, no?
2: Correcte,
1: correcte. Bueno, pues la gent que esteu ahí, que

0: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
1: El córner de Pepelu, la pilota monta, Boris Evaló, entraba el remate Hugo Duro, está Joaquín Diego López, retirándose y no ha podido rematar, Ballarek una otra vuelta, pilota para Rafa Mir, a ver Rafa Mir, la chilena, Diego López, la tres, gol,
2: vamos.
1: Y gol, Diego,
3: el gol.
1: El gol del Joaquín, el gol de Diego López en el minuto 13. De la primera parsa avanza el Valencia en la banca, el estadio de Balaídos. Marca
3: extraña.
1: Diego López, marca el Joaquín, qué buena ahí la jugada del Valencia. Pero a rematar al final ahí Diego López a costat, pero ha disputado, ha lluitat y se való. Primero inicia corren, inicia serie de jugades, el való arrere, de nuevo ahí la penchaba el Valencia. Dislaria, era Rafa Mir y ahí aparegó Diego López, ahí aparegó el Joaquín, Diego López para marcar de capa y avanzar el Valencia en Balaídos.
4: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
5: Valencia, al cor del Mediterrani, es la ciudad de la llum y del color, una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
6: Hola, soy Vicent Abril, escolta els partits del Mestalla en VCF Media Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Ojo ahora que Rat, ojo ahora que Rat recupera la pelota, el balón a Hugo Duro, se va Hugo Duro, puede marcar Hugo Duro.
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Hugo Duro! ¡Hugo Duro!
3: ¡Con qué clase!
1: ¡El gol del Valencia! ¡El gol de Hugo Duro! ¡En el minuto! ¡En el minuto de esta primera parte! ¡Una jugada que ha errat ahí David López! ¡No ha controlado, se li ha anat! ¡Ahí estaba atento Hugo Duro! ¡Li ha guanyat la partida! ¡Se n'ha anat en busca del porter Gazzaniga! ¡Y ha marcat Hugo Duro per avançar-se al València al marcador! ¡En Girona! ¡El València la que ha tingut! ¡L'ha aprofitat! ¡Ahí estaba Hugo Duro!
4: Hola, soc Pepe Lu. Viu amb l'emoció de VCF Media Radio tots els nostres partits.
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
6: Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerancia cero.
7: Hola, soy Diego Torbi. Escucha los partidos de Valencia en Mestalla en la radio oficial del club.
1: Javi Guerra que se la emporta en poderío, que ve Javi Guerra, como incita ahí de la presión, el de Chilet, Javi Guerra, busca el pase, verá Sadik, abre Sadik Dislaria, Sadik, continúa Sadik, el balón arrere, busca ante a Luis Rioja, la pasada ahí, pero Ramazzani, el lanzamiento y gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, golas, golas, golas, golas, golas, Ramazzani gol, Ramazzani gol, gol. Ramazzani per avançar al València, l'Argi Ramazzani el 63. Quin golaç, mare meva, i quina jugada, la que ha protagonitzat el València i la que ha culminat l'Argi Ramazzani per a marcar un golaç, per a repetir la celebració també, les volteretes després del penalt que va marcar, ha tornat a marcar Ramazzani, però esta volta un golaç per al València. A Bore Sadik que s'emporta el baló, a Bore Sadik sol, Sadik sol, Sadik gol, gol de Sadik, Sadik, Sadik, Sadik, Sadik, Sadik, Sadik, el segon del València, Sadik gol, el gol de Sadik en el 83, Sadik Kumar, el que pot ser el gol de la sentència, el de la victòria del València, el 0-2, ha marcat Sadik.
8: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip.
9: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques, i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur. Tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
6: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
10: VCF Radio, el millor son en els gols del València.

0: del femení.
1: El Valencia Club de Fútbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la academia.
2: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneo a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
3: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del València Femenino en VCF Media Radio.

0: Sabor eixa pilota, la vol treure el València, la trau, de nou el balon una altra volta penjat dins l'àrea, allà va César Tàrrega, finalment Unai Núñez, que allunya eixa pilota llarga, ahí no pot arribar Hugo Duro, l'avantatge per a centrals del Sevilla, el baló que acaba perdent-se per línia de banda, diu que ha tocat en el jugador de València, en Unai Núñez, i la pilota que va ser per al Sevilla, Unai que volia perdre temps. Y el balón verá el Sevilla. Ahora García Herdura que va a parlar en Unai Núñez. Y es banda favorable de aquí sevillista. La pilota Rere. Para que la traga ahí. Gudelj. Esa pilota para Azpilicueta. Rere para Odiseas. Ese balón que trae Quique Salas. Buscando ahí a Suazo. Quique Salas que ayuda esa pilota larga. Ojo que hay pot, bola arriba Rubén Vargas. Arriba Rubén Vargas, el suiz per banda esquerra. Allá va César Targa, Rubén Vargas. Dis l'àrea, ve César ahí en defensa, pero continúa Rubén Vargas a la pilota, no la perde. Desde esa banda esquerra, el jugador suiz, que ahora enderréis la pilota.
1: Sí, pero le tapó bien César, en primera instancia.
0: A lo de Agumé, Vargas que pincha la pilota. La talla ahí, la trao de cap, la voltrore Javi Guerra, Boris rechaz. Javi Guerra que trao esa pilota, pero estaba molta soles, se quejaba de una falta. Javi Guerra, Hugo Duro, l'àrbitre diu que sigan, que no passa res, i la pilota espera a Sevilla, ahí jugant Rubén Vargas, a l'esquerra, buscant ahí a Suazo, Suazo ara per a Gumé, Agumé arrere per a Gudelj, Gudelj i a Pilizcueta, el baló en la dreta per a Juan Luis Sánchez, terreny de xoc del València, juga el Sevilla, però el València ja tancat, replegat ahí, juntant línies, per a no deixar-li foratge al Sevilla, que té que entrar la pilota en defensa. I ara per al seu porter, la trau ara Quique Salas, llarga, i se vol que vol recuperar Javi Guerra. La toca arrere per a Xomert, i Xomert arrere per al seu porter, per a Dimitrievski, que trau buscant a Unai Núñez. El control d'Unai Núñez en esa banda dreta, juga de primer, espera Hugo Duro, se la volen portar Hugo Duro, no n'hi ha falta. L'àrbitre que sigan. I el baló ahí de Tàrrega, que la vol jugar llarga, la pilota que no hi xit. I el baló de nou espera el Sevilla. En este minut 33. En la primera part continua el 0-0 al marcador. Igualtat en el marcador i en el terreny de xoc. Poques ocasions per als dos equips.
1: Sí. Apenas hemos visto ni a Odiseas ni a Stole Dimitrievski.
0: La pilota per a Sevilla és Juanlu. Pressionava ahí André Almeida. Recupera el baló Javi Guerra. André Almeida. A veure André buscant a Ramazzani. Ramazzani. El passe per a Jesús Vázquez. Ahí la vol traure el Sevilla. Però recupera Javi Guerra la pilota. Buscant a Jesús Vázquez. Al lateral esquerre el València. Que endarreix el baló buscant a Xomert. Xomert i Tàrrega. Tàrrega i Xomert. El suís i el d'Aldaya tocant la pilota. Buscant ara Javi Guerra. Javi Guerra que té que endarreix de nou el baló. Perquè ahir el Sevilla també tanca. Ara és Guido Rodríguez. Bon passe. Anem a veure esta jugada per André Almeida. Se'n va per dins André Almeida. La col·loca per a Ramazzani. Dins l'àrea Ramazzani. Odiseas a córner. Oh. Odiseas a córner. En ixe baló que bé l'havia filtrat ahir. André Almeida buscava Ramazzani. Se n'havia anat el belga. I ha provocat el cor en la segona arribada del València en estos 34 minuts de xoc que portem.
1: Esta era muy buena.
0: Buena.
1: Sí. Control y disparo de Lari Ramazzani. Quién sabe si de primeras igual tenía más ángulo para tratar de batir a Odiseas, pero era difícil. Aún así estuvo rápido y tapó bien el guardameta del Sevilla Fútbol Club. Saque de esquina.
0: Pues ahí va la treta desde el canto. Pero al Valencia, pero André Almeida. Desde la parte dreta de la portería del Sevilla. Va el portugués, allà va el 10 del València, André Almeida, la pilota d'Islària, entrava ahí el remat, Tàrrega i Hugo Duro, i la pilota que la trau el Sevilla, ara Montenegro la contra ràpida, Nil Mupay el francès, però ahí no ha estat encertat millor, i recuperen la pilota.
1: Vinga, va, una oportunitat d'esta era de Ramazzani.
0: Sí, de moment hem tingut dues ocasions, la de Guido, el llançament... Però està més clara, sí. de Largi Ramazzani.

0: Así comienza l'informatiu del València.
1: I així estem, en l'informatiu del València, l'informatiu d'UCF Media Ràdio d'este dijous 6 d'agost. Ja pràcticament a les portes del trofeu taronja, d'aquest partit que disputarà el València el pròxim dissabte a les 9 de la nit davant el Newcastle. És el partit més especial, el més important, podríem dir, d'esta pretemporada del València, aquest trofeu taronja, que serà la seua 54 edició d'un trofeu pues taronja, sempre especial, però també solidari. I el València, en esta ocasió, pues ha volgut estar al costat de tots aquests pobles de la comunitat valenciana que s'han vist afectats per aquests terribles incendis de les últimes setmanes i que tant de mal pues, han fet. Per això, el València, en este trofeu taronja, ha convidat els 18 alcaldes de tots aquests pobles afectats per a que vinguin a Mestalla, per a que tinguin tot el suport, tota la solidaritat i tot el carinyo de Mestalla i de l'afició pues, valencianista, per a que tots aquests pobles, pues, d'alguna forma, se senguin pues, arropats per Mestalla i pel valencianisme. Bueno, pues ara contem més detalls de tots aquests actes que està previstos per al trofeu taronja. I parlant de solidaritat, èxit total, èxit rotund, avui, en eixa jornada de donació de sang que com cada any organitza la Fundació del València i el Centre de Transfusió de Sangs de la Comunitat Valenciana. Ha sigut un èxit tan gran que la Fundació del València i el mateix Centre de Transfusió de Sang han tingut que tallar la llarga cua que hi havia a l'estadi de Mestalla des de primera hora del matí, des de les 6:30 de la matinada, hi havia gent fent cua per a donar sang i clar, i en vore que no s'anaven a poder atendre de manera segura tot aquestes donacions de sangs, pues ha tingut que tallar a mitjan matí i xa cua, ja dic, per a que pues tots els donants fins a aquests moments ho feren amb seguretat. Però ja diem, un any més, pues un èxit i podríem dir que s'han superat en esta edició totes les expectatives, perquè l'any passat van ser més de 350 donacions. Ara després s'anirem allí a Mestalla per a conèixer més detalls, però ja dic, va haver un rècord de donació de sang, de la qual cosa s'alegrem i molt, perquè ja diem, els aficionats del València, el valencianisme i, bueno, i la gent en general, evidentment, són conscients de la necessitat de que fa falta de donar sang a aquests bancs de sang de la comunitat valenciana i avui, pues, ja dic, una mostra més. Mentrestant, l'equip, els jugadors que han continuat entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna, preparant aquest partit, aquest trofeu taronja del dissabte davant el Newcastle. Ara vos contarem l'última hora també de l'entrenament en el dia d'avui i també vos contarem pues, l'última hora del mercat de fitxatges del València, pendents de resoldre el futur d'André Almeida, el migcampista portuguès. El València té una oferta del Swansea per a que el jugador pues, puga anar-se'n al club galès, però de moment Almeida no accepta l'oferta. Bueno, ara vos contem més detalls i com cada dia també pues, vos contarem l'actualitat de l'acadèmia, sobretot el juvenil de l'acadèmia, que s'ha classificat per a les semifinals del torneig Cante Pro a l'illa de La Palma, on està pues, jugant aquest torneig. Anit li va guanyar al Sevilla i ja està en les semifinals d'un torneig que va guanyar la temporada passada. Pues, ja dic, ara repassarem també l'actualitat del Mestalla, del València femení, que també estan ultimant els seus partits que tenen de pretemporada d'este cap de setmana. Tot en este informatiu, que ja sabeu, com cada dia podeu veure a través de l'app, de la web, del canal de YouTube del València. Des de qualsevol part del món on estigueu, te connectes a l'app, a la web o al canal de YouTube i pots veure en directe este informatiu del València. Ara també, pues en el cotxe pots escoltar-nos a través de l'app del València i pels dispositius de CarPlay i Android Auto. Ahí també pues, pots escoltar este informatiu i tota la nostra programació i tots els partits del València. I si no pots escoltar-nos en directe, pues, com li agrada dir al nostre company Pablo Orch, ahí tens el podcast en iVoox i en Apple Podcast. Tots els dies pots escoltar el nostre programa, el nostre informatiu i tots els continguts que tenim. Anem allà, que tenim moltes coses que contar. Don Pablo Orch, com estem?
2: La veritat que molt bé, i a més posen la bona notícia, no? que ens ha portat aquesta massiva donació de sang del dia d'avui en el camp de Mestalla, i també, no? Coneguem a poc els detalls, ara entrarem pues, en profunditat en el que ha anunciat el club en el dia d'avui per al Trofeu Taronja, per aquests moments previs, i també, no? Eixa part de solidaritat, podem dir el Trofeu Taronja més solidari que anem a tindre també amb eixe protagonisme per als 18 municipis afectats pels incendis, per aquest incendi de la Vall d'Uixó i de la Serra d'Espadà, i que pues, també van tindre protagonisme. Ara entrarem en detall, però podem dir que són els dos grans titulars positius del dia.
1: El València, la seva fundació, evidentment, sempre està, pues, desgraciadament, pues, en tot el que sempre ha ocorregut en la comunitat valenciana, en els seus pobles, ha estat ahí al costat. I no vull recordar pues, el que va ocórrer en la Dana. Però ara, desgraciadament, aquests terribles incendis que han patit molts pobles de la comunitat valenciana, Vall d'Uixó, tota la serra de la part de la província de Castelló, que tant de mal ha fet, pues, ja dic, tots aquests alcaldes estaran el dissabte en el Trofeu Taronja per a tindre el suport de Mestalla, de tota l'afició valencianista, no? Per a donar-los cariño. I, bueno, i què dir de lo que hem comentat de la jornada de donació de sang. Ara després anirem a Mestalla, que ja dic, ha sigut tot un èxit. Però, Pablo, anem en l'última hora de l'entrenament de l'equip, que avui ha tornat a treballar, així en la ciutat esportiva de Paterna, preparant aquest partit davant el Newcastle. Conta'ns les novetats.
2: Pues un poc en la línia dels últims dies, amb la continuïtat d'aixes sessions d'entrenament d'aquests jugadors que hem estat pendents dies enrere perquè arrossegaven molèsties, com són Pepe, Ludejas i Mukhtar Yakabi. Els tres pues, han entrenat amb normalitat en aixa sessió matinal i la veritat que continuen pues, progressant en aixa posada a punt de cara al partit de dissabte. Allò és la notícia, no? De que continuen bé, que no hi ha cap contratemps i pues, poden seguir treballant.
1: Ja dic que són els jugadors que recordem Diacabí no va entrar a la convocatòria davant el partit davant l'Stock City, Pepe Lu que arrossegava ixe fort colp en la costella del partit davant el Castelló, de Haas que també va caure en molèsties. Van a estar tots disponibles i a punt de cara a ixe partit del Trofeu Taronja. I vos estàvem contant també estos dies que Dimitri Fulquer estava en la part final de la seva recuperació, que anava a entrar de manera progressiva. Avui també l'hem vist en eixos entrenaments.
2: Sí, avui ha tocat pues, fer part de l'entrenament també amb el grup. Ho venim dient, no, estos dies enrere ha hagut pues, fa dos dies sí, ahir pues, treball diferent, avui torna a estar parcialment amb el grup, al final tot això forma part d'aquest procés de recuperació que entra, com venim dient, en aquesta recta final i que a poc pues, va anar guanyant en presència i en intensitat, però avui pues, sí que podem destacar que ha tornat a estar en el grup durant part de la sessió del València en este matí.
1: Bueno, pues això en quant a l'entrenament. S'ha dit que també està recuperant-se d'aquesta lesió que li va impedir estar en l'estatge de per terres angleses. Tampoc va jugar el trofeu taronja, continua la seva recuperació, al igual que Luis Rioja, que se confirmava pues, el passat dilluns, ixa lesió muscular que va patir en el partit davant l'Stoke City, tampoc estarà per al trofeu taronja, i ja dic, el jugador vol estar per a l'inici de la Lliga, coneguent a Rioja, està sin la ciutat esportiva de Paterna, tractant-se, i ja dic que volen retallar plaços en la seva recuperació, perquè Rioja ja dic que és conscient i sap, evidentment, que bueno, és un inici de lliga dur i exigent per al València i vol estar ahí.
2: Sí, perquè realment pues, a hores d'ara queden més de dues setmanes per a aquest inici de lliga, tenint en compte també que després del primer partit d'aquesta jornada 2 tindrem el de la jornada 1, que són 3 dies després, és a dir, queda marge encara de temps per a poder apretar en aquesta recuperació, per a poder tractar de aplegar, com diem, si no pot ser el primer, al segon, perquè serà immediatament després els dos a més, en el camp de Mestalla, en tot el que significa per als nostres. Així que anem a veure com evoluciona eixa lesió de Luis Rioja.
1: Bueno, pues, això en quant a l'entrenament este matí de l'equip. Ahir van treballar en doble sessió, matí i vesprada. Demà tornarà pues, a entrenar-se el València preparant eixe partit del Trofeu Taronja i el dissabte pues, el partit a l'estadi de Mestalla per a, bueno, per enfrontar-se ja pues a ese rival pues més important, podríem dir, la pretemporada, més exigent i més dur, no? Hi ha un rival pues d'entitat com va ser el Newcastle. I el míster Carlos Corberán, que ja pues va perfilant, va definint el que pot ser també ese equip titular per al taronja, que pot ser molt semblant a l'espera que arriben els reforços, els fitxatges del València, el que comença en la lliga el pròxim 22 d'agost, a Mestalla, davant el Celta de Vigo. Ja ho hem comentat, en aquesta columna vertebral que sembla molt clara, en Dimitrievski, en De Haas i en Tàrrega com a centrals, en Guido Rodríguez en aquest doble pivot, en Ugrinich, per davant Javi Guerra, en aquesta lesió i aquest contratemps que han tingut de Luis Rioja, de cara pues, el trofeu taronja, ahí està Dan Juma per a jugar en una de les bandes, encara que ha jugat en esta pretemporada de davanter i marcant gols, però bueno, de cara al taronja, demà aprofundirem en la nostra prèvia, Pablo, però ixe pot ser l'11 de cara a ixe partit tan especial que sempre és el trofeu taronja.
2: Sí, demà podrem pues, un poc començar, no?, a fer ixa porra dels 11, però més o menys, per el que estem veient durant la pretemporada, conforme va avançant partit a partit, pues per ahí poden anar els tirs. Al final, també el que es busca en aquestes setmanes és ja començar a que el bloc vagi conjuntant-se pensant, no, en aquests primers partits de Lliga, que puguen donar-se aquests automatismes, però com ja hem comentat dies enrere, hi ha diferents alternatives per a aquests espais, no, que poden estar més en dubte i que suposa que anirà provant, no, també en este partit el tècnic Carlos Corberán de cara a aquest inici de Lliga que, com venim dient, com va ser tan intens, també va provocar que en les primeres setmanes tinguin que participar molts futbolistes perquè van acumular-se els partits. Per tant, tenen que estar pues, tots a punt i segur que veurem totes les alternatives que estem parlant en les diferents posicions en les primeres setmanes ja de competició.
1: Bueno, pues això en quant a l'actualitat de l'equip de cara a aquest partit davant el Newcastle. Ara després també parlarem del rival, que també pues, arribarà amb Mestalla, amb novetats. Però anem també pues, en l'última hora del mercat de fitxatges. El València pendent de resoldre el futur d'André Almeida, del migcampista portuguès, que bueno, té una oferta del Swansea. El jugador pues, no li convenç, encara no l'accepta. El València pues, té un acord amb el club galès, però falta la decisió que prenga pues el futbolista, que de moment no l'accepta. I mentrestant, pues André Almeida, com fan tots els clubs de futbol per a preservar l'estat físic del jugador, per a evitar lesions importants quan estàs pues, en una operació tan a prop de poder-se tancar, pues, Almeida estos dies s'ha entrenat al marge del grup. Bueno, pues esperarem a veure quina és la decisió final que prenga André Almeida, i si no se resol en els pròxims dies, pues evidentment André Almeida tornarà als entrenaments de l'equip, a l'espera, ja dic, de resoldre el seu futur, que així està la situació, Pablo.
2: Sí, perquè com estem dient, pues està esta negociació sobre la taula, en cas de no fructificar, pues tornarà a la dinàmica habitual, és una qüestió que sol produir-se en aquest tipus de situacions. Anem a veure com acaba tot en aquestes pròximes hores, si hi ha algun canvi en quant a la direcció de les negociacions, però com dius, hi havia un acord, s'està a l'espera de que puga pues, fructificar, i si no, pues a seguir treballant, que al final és el que ens toca.
1: Bueno, pues eixa és la situació en quant a André Almeida i la situació també del mercat del València, que continua treballant en buscar eixos reforços, eixos fitxatges, el lateral dret, que és la prioritat en estos moments per a reforçar l'equip en eixa posició on fins ara, recordem, i a l'espera que se recupere pues, Fulquier, que encara està en tram final i va ser molt difícil que arribi per a la Lliga, estan jugant els canterans Rodrigo Gamón i Montferrer, però València també està treballant en la incorporació d'eixe lateral dret, però en estos moments un poc pues, el foco està sobre André Almeida després d'eixe acord, principi d'acord que s'havia arribat, però faltava la decisió del jugador, que encara pues, no li convenç anar-se'n al club galès i, de moment, pues, continua així en València. Ja dic, cas de que no es resolga en els pròxims dies, André Almeida tornarà pues, als entrenaments amb el grup i serà un mes de la plantilla. Això en quant al mercat de fitxatge, encara que Guido Rodríguez, ahir contàvem que de Hassi dient, havien sigut inscrits en la Lliga, hem vist ja Guido Rodríguez, podríem dir, reinscrit, perquè Guido Rodríguez, recordem que va ser jugador del València la passada temporada, la segona volta de la Lliga, va vindre al mercat d'hivern, el València pues, tancava este estiu de nou pues, el fitxatge, la incorporació de Guido Rodríguez, i ara pues, l'hem vist reinscrit en la Lliga, Pablo.
2: Sí, però això no apareix en la pestanya de fitxatges de la Lliga, però ja està en la plantilla del València, en ixe portal oficial de la competició de la Lliga, com a futbolista del València, per allò de que ja era futbolista, canvia el contracte i demés, i per això estava o no estava, doncs ara torna ja a estar, evidentment, una vegada ja està reinscrit com a futbolista del València, així que doncs un pas més dins de tot aquest procés del mercat de fitxatges, a ir com diem, amb la incorporació ja de manera oficial perquè fa les inscripcions de Diengui de Haas i ara també pues, en esta reinscripció de Guido Rodríguez, que ja de totes podràs tenir aquest primer partit si la salut ho permet.
1: Són els quatre fitxatges que ha fet el València fins ara, perquè dic que encara falten per vindre, i seran els al·licients de cara al trofeu taronja, pues, vore a de Haas, vore a Dien, vore al japonès Rino Sato, i bueno, a Guido Rodríguez ja l'havien vist, però sobretot els nous, les noves cares, encara que ja els hem vist en els partits davant del Dense Castelló, però de cara al taronja també, pues ja dic que sí, ese partit especial per vore fins ara els quatre fitxatges que ha fet el València.
2: Però bueno, tornar a vore Guido tampoc està de més, perquè al final és un futbolista que ja ho va demostrar en el tram final de la temporada passada, que pues, està criat a tindre un rol important, també és l'aposta que ha fet el club per la seva continuïtat, això demostra, i també no? Pues el que esperem és que pues, continue vehiculant un poc eixe mig del camp junt a els diferents companys que puguen acompanyar-lo i que agafe no? eixe ritme competitiu de cara a inici de Lliga, com diem, dur i exigent que va tindre l'equip i, evidentment, ell ja sap el que és jugar en Mestalla, no ho saben encara a Liu Dieng, Rino Sato i Justin Dejas, i van a tindre aquesta oportunitat el pròxim dissabte.
1: Bueno, pues el València preparant el trofeu taronja amb els seus fitxatges, i el Newcastle, el rival que arribarà a Mestalla, com diem, amb nou entrenador. Ahir el club anglès feia oficial pues que el tècnic alemany Matthias Jaichli és el nou entrenador del Newcastle.
2: Sí, després de la dimissió del seu anterior tècnic fa uns dies, de l'eixida pactada, pues, en este cas ja tenen substitut. De fet, ja està treballant el tècnic alemà en les instal·lacions de la ciutat esportiva del Newcastle, dirigint a un equip que vindrà el pròxim cap de setmana hacia València en busca de recuperar un poc la estabilitat d'un estiu que està sent complicat per a ells, com diem, amb canvi de tècnic inclòs, i en el que pues, estan produint, ja ho venim dient dies enrere, eixides importants i a punt de confirmar-se en una altra, perquè han eixit jugadors com Anthony Gordon, com Sandro Tonali, per quantitats molt, molt importants, a més també pues, de diferents futbolistes que acaben en contracte. És cert que s'han reforçat, l'últim d'ells ho comentàvem amb l'ex del Braga, amb el porter Lucas Hornicek.
1: I Bruno Guimarães també s'ha anat al...
2: Sí, sí, ahí anava.
1: És
2: que de moment no és oficial, però tot apunta que va eixir també un futbolista determinant com és Bruno Guimaraes. Anem a veure com reacciona en el mercat, però està sent un any de canvis en aquest projecte del Newcastle, que tot i això pues no podem obviar que és un rival potent, que és un equip de primer nivell i que pues complicarà les coses als nostres. Esperem que siga així en el camp de Mestalla.
1: És el rival més seriós, podríem dir, de València en esta pretemporada, i un bon test de cara a lo que serà l'inici de la Lliga del València el pròxim 22 d'agost. Un equip, com estem parlant, de la Premier, el Newcastle, que sí, que té, pues, arriba pues, en baixes importants, però així ni tot té una gran plantilla. I jo crec que serà un partidàs el del pròxim dissabte en Mestalla a les 9 de la nit. Anem en tot el que està previst, Pablo, per a eixe trofeu taronja, per a eixos actes. Ja dic, un trofeu taronja molt especial, esta 54 edició, que també pues, vol ser solidària en tots eixos pobles de la província de Castelló, de la Comunitat Valenciana, que s'han vist afectats pues, de manera terrible per aquests incendis.
2: Sí, dins del que està previst per a dissabte, si et sembla, comencem per ahir. Comencem per el que apuntaves ja en la portada d'aquest informatiu, la invitació formal del València per a que estiguen presents en el camp de Mestalla els 18 alcaldes dels municipis afectats per aquests incendis que s'han produït en la Comunitat Valenciana, aquest gran incendi, no?, que podem dir en la zona de la Vall d'Uixó, i que pues, ens ha portat, ens han tingut a tots preocupats durant les últimes setmanes i encara continuem estant en una zona tan afectada, pues, van estar presents en el camp de Mestalla els alcaldes, i això és, jo crec que, la gran notícia en quant a la solidaritat, més enllà del que hem comentat també abans, ja després incidirem, de les donacions de sang, però van a ser pues, més reactivitats previstes. Al voltant de les 7:30 podem dir que començarà tot, perquè va arribar l'equip en autobús, com és habitual en els partits a casa, i ahir li hem de sumar que començarà, per dir-ho entre cometes, l'actuació de la banda, precisament de la Vall d'Uixó, que és la que va acompanyar va acompanyar-nos en el camp de Mestalla en este partit, sumant, no?
1: Un d'aixòs pues, pobles, evidentment, que s'ha vist afectat. El València, a part de convidar els 18 alcaldes, entre ells el de la Vall d'Uixó, també estarà pues, la seva banda, bueno, pues, per a rebre tot el suport, tot el carinyo i tota la solidaritat de Mestalla del valencianisme.
2: Sí, com diem, començarà la seva actuació en la plegada dels equips a partir de les 7:30 i pues, un ratet més tard, pues, ja, una vegada a les 7:30 s'obriran les portes perquè pugui accedir el públic, perquè pues, el que viurem a partir d'ahí és el moment, no?, que molts esperen, i és l'eixida dels jugadors i del cos tècnic al terreny de joc. La plantilla votarà a la gespa per línies i formarà mirant cap a la tribuna amb aquesta foto tradicional del trofeu taronja de la prèvia del nostre trofeu amb els integrants de la plantilla.
1: Per cert, el València que jugarà el trofeu taronja en la segona equipació Puma que se va presentar pues, la setmana passada, pues, l'estrenarà el dissabte a Mestalla.
2: Sí, és altra de les novetats, i és que el València va jugar amb aquest away kit, un disseny que ret homenatge a la mar i a la nostra terra, amb aquests colors blau i els detalls en taronja mediterrani, en aquest mediterrani en orange de Puma. Va ser pues, una cosa especial per a lluir esta segona equipació en un partit en el que ens enfrontarem al Newcastle, però abans hi ha que dir que després de la foto hem de destacar que també hi haurà jugadors de l'acadèmia, representants del futur del València, que estaran en el terreny de joc amb una lona inspirada en el mural de Ribarroja del Túria, dins de la ruta d'art urbà, i que és també un homenatge al propi camp de Mestalla en esta temporada tan especial. I, per últim, abans del partit, altre moment especial amb protagonisme, com diem abans, per a la banda de la Vall d'Uixó, perquè hi haurà una interpretació especial de l'himne de la Comunitat Valenciana, així que altre moment d'aixòs que ens posaran segur els pèls de punta.
1: I el trofeu taronja, esperem que siga per al València, que entregarà pues, una de les nostres llegendes, un dels grans golejadors en la història del València, com és Vicent Guillot.
2: Sí, ell era l'encarregat d'entregar el trofeu al guanyador, com diem, esperem que siga el nostre capità, José Gallà, perquè pues, és una de les persones, jo no sabria dir-te, jo crec que sí, dels jugadors més majors que han pogut estar al camp de Mestalla, una llegenda valencianista com Vicent Guillot, que pues, encara té la sort de poder disfrutar del Coliseu valencianista.
1: I si enguany, en este 2026 en el que estem, és l'any de Pep Claramunt, a partir del 2027 serà l'any de Vicent Guillot, que va ser quan va néixer pues, la nostra llegenda. O sea que estem en l'any Claramunt i l'any que ve el 2027, l'any de Vicent Guillot, així no ho va acordar, el seu poble, Aldaya, i també pues, ahí estarà el València. Algo més, se deixem?
2: En principi és tot més o menys el que envolta, encara que no podem descartar que hi hagi alguna sorpresa, alguna novetat més que contarem en els pròxims dies, i evidentment el que no vulga perdre's cap detall, que sàpiga que tot el que passa en el camp de Mestalla ho va poder seguir també per esta casa, per la ràdio, per l'app, per el web, per el canal de YouTube, per el canal de Twitch. Anem a contar tot el que passe en este trofeu taronja des de ben pronte, des de la prèvia.
1: Sí, heu pogut veure a través de l'app, de la web i el canal de YouTube, pues, aquests partits de pretemporada davant l'Eldense, davant el Castelló, davant l'Stock City i, per supost, el dissabte en Mestalla, aquest trofeu taronja, la 54 edició, pues, ahí estarem pues, minuts abans de les 8 de la vesprada per a contar tot el que passa dins i fora del terreny de xoc de l'estadi de Mestalla. Ja diem, un trofeu taronja pues, molt solidari amb aquests pobles afectats de la província de Castelló, de la nostra comunitat valenciana, que hi van estar els seus alcaldes. I mira, i ho hem comentat en la portada, la solidaritat que també ha estat molt present en el dia d'avui, en aquesta jornada de donació de sang a l'estadi de Mestalla. Anem a fer una pausa i s'anem de seguida precisament a Mestalla, que tenim protagonista per a parlar de lo que ha sigut un èxit total rotund d'aquesta jornada de donació de sang.
3: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
4: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València, Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix.
5: Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
6: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
7: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. Templo de una leyenda. Murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
8: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
5: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment.
1: Nos vamos a Mestalla porque, como os decíamos en la portada de este informativo del Valencia, éxito total, rotundo en la jornada hoy de donación de sangre que ha organizado la Fundación del Valencia y el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad Valenciana. Tenemos comunicación con su directora, con Cristina Arbona. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
9: Hola, muy bien. Pues encantadas del éxito, como dices tú. La jornada está siendo un éxito rotundo de afluencia de gente.
1: Sí. Bueno, pues cada año la Fundación del Valencia y el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad organiza estas jornadas de solidaridad. Y bueno, pues hoy lo hemos comentado, ha sido un éxito rotundo. Incluso habéis tenido que dar por finalizada la larga cola que había desde primera hora de la mañana. Cuéntanos, Cristina.
9: Pues la verdad es que a mí me habían dicho que desde las 8 de la mañana la cola ya estaba formada dando la vuelta. Según me han comentado, el primer donante se ha puesto en cola sobre las 6:30 de la mañana. No. Que realmente alguien le debía haber dicho que va a ir muchísima gente y acude pronto. Nosotros habíamos hecho una previsión de aproximadamente 300 donantes. Teniendo en cuenta que es una jornada que empezábamos alrededor de las 9 de la mañana y acabábamos a la 1:30, y la verdad es que esto se ha desbordado completamente. Pensábamos que iban a acudir alrededor de 300 donantes y hemos tenido que cortar cuando, pues muy prontito, ¿no? Eran las 11 de la mañana, porque el número de donantes que habían dentro eran aproximadamente pasados los 450. Nosotros no estábamos preparados ni con material ni con personal suficiente para alargar esto a toda la tarde. Uh-huh. Bueno, pues lo que hemos hecho es decir, lo sentimos mucho y tenemos que cortar la cola.
1: Sí. Claro, dar por finalizada esa cola, sí, Cristina, para poder atender con seguridad a todos los donantes.
9: Claro.

0: Hemos venido con capacidad para sacar 350 unidades, una donación en la jornada de mañana. Bueno, pues si la planteamos otro año, podemos plantear una jornada de mañana y tarde, como se hizo en otras ocasiones. La verdad es que nos ha sorprendido mucho la afluencia de donantes, y esto nos hace pensar que en un futuro se pudiera plantear como donación de mañana y tarde, para dar lógicamente cabida a todas aquellas personas que quieren venir a donar.
1: Cristina Arbona, directora del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad Valenciana, nos alegramos y mucho de esta solidaridad de todo el valencianismo, de todos los aficionados que hoy han acudido al estadio de Mestalla a donar sangre, que hace, ya digo, que mucha falta, y continuaremos siempre a vuestro lado. Un saludo.
0: Un saludo. Darles las gracias y disculpar, por favor, en nuestro nombre a todos aquellos donantes que se han tenido que quedar fuera. Muchas gracias.
1: Per supost que també a tots aquests donants que estaven en la cua i que no han pogut donar sang, clar, la situació ja l'ha contada Cristina Arbona, la directora del Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, era, bueno, que tenien que tallar perquè, bueno, pues per atendre con cal i amb seguretat a tots els donants, n'hi havia que ficar un punt i final. Però bueno, jo crec que ha sigut un èxit, s'han superat totes les expectatives, els registres de l'any passat. L'any passat se van donar més de 350 donacions. Enguany ha sigut, pues, de nou un èxit, Pablo. Bueno, pues, demostrant el València i sobretot el valencianisme, pues, en esta jornada de solidaritat, que sempre estan ahí quan fan falta.
2: Sí, i sobretot que, pues, el València també és una porta d'entrada al món de les donacions de sang, com ens han explicat, i això fa que, pues, gràcies al València, a la difusió que fem d'aquestes jornades, pues, puguen ser cada vegada més els donants que tenim en la nostra comunitat.
1: I tots els que han donat sang este matí, pues, s'han endut dos entrades per al Trofeu Taronja d'este dissabte a l'estadi de Mestalla. Per cert, parlant d'entrades, encara queden entrades a la venda. Poques, però queden, eh?
2: Sí, queden encara entrades disponibles, tampoc són massa, ni en les zones que sobretot a la gent més li agrada per a este tipus de partit, però convidem que continuen, pues, aquells que encara estiguen dubtant en animar-se i en entrar al web del club per a comprar eixes entrades del Trofeu Taronja. Recordem, preus populars amb descomptes especials per a socis VCF. No entra en l'abonament, a excepció de la grada d'animació, però sí que estan aquests preus reduïts per als socis VCF i per als abonats que, evidentment, tenen la condició de soci VCF.
1: Bueno, pues, encara queden poquetes, però queden entrades a la venda. Com dia Pablo, el Trofeu Taronja no entra en l'abonament, només per als de la grada d'animació. I parlant de l'abonament, ja t'ha arribat, no? A tu ja t'ha arribat a casa, no?
2: Sí, ja estan arribant al llarg d'estos dies, pues, ja ho venim dient, que si algú no li ha plegat, encara que no es preocupe, perquè és qüestió de la logística dels enviaments i depenent de, pues, com els serveis de missatgeria s'organitzen, però el procés d'enviament ja està en marxa. Al llarg d'estos dies van anar plegant als domicilis, i si no, si algú, pues, està un poc nerviós, que sàpiga que té el portal del soci per a descarregar-se el passbook, per a tindre'l en el dispositiu mòbil, bé, pues, per a compaginar-lo amb el abonament físic, o bé per a utilitzar-lo i tindre este disseny tan xulo, este carnet guardat, perquè la veritat que quan el tens en imatge, jo he de dir que no fa justícia, per a quan el que té, quan el tens en les mans, perquè la veritat és que és una passada també l'efecte visual que fa néixer lema de Mestalla és etern.
1: És un abonament també molt especial el d'enguany, perquè és l'adeu de Mestalla. Ja anem a despedir com cal al nostre estadi, i en eixe, pues, abonament exclusiu, en un disseny també molt especial, el que ha fet el València per a enguany, per a tindre-lo de record per a tota la vida, com se sol dir, perquè és l'adeu de Mestalla. Pausa i anem a continuar. Contamos més coses de l'actualitat valencianista, ara de l'acadèmia, del juvenil, del Mestalla, del València femení.
3: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
4: Este dissabte, el Santuari del Valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle.
5: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez!
4: Las patatas del deporte valenciano. Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
6: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.

0: VCF Radio, la Academia.
1: Com cada dia, vos contem l'actualitat de l'Acadèmia, avui també pues, amb Pablo Orch. Pablo, amb ixe juvenil de l'Acadèmia, que el tenim en ixe torneig de la Palma, torneig Cantepro, on s'han classificat per a les semifinals.
2: Sí, ja tenim els nostres en semifinals després de jugar dos dels tres partits de la fase de grups i avui anem a saber si van a ser semifinals com a primer o com a segon classificat, perquè ahir van aconseguir la victòria en el seu enfrontament davant el Sevilla, a més amb un autèntic golaç de Rubén Torres, que convida a aquells que no l'hagin vist que vagin allà al YouTube, que el busquen, perquè la veritat que va ser un autèntic golaç el que va marcar Rubén de falta directa i que li dona al València la classificació per a les semifinals. Això es produeix perquè està empatat a punts amb el Sevilla, té un partit més, hi ha el conjunt hispalense que no pot sumar més punts i com el primer criteri de desempat és el partit entre els dos equips, al guanyar-lo el València ja està en semifinals, segur, segon classificat, si avui puntua, pues, pot ser primer.
1: El que passa que ara volen també ser líders de grup.
2: Sí, evidentment, l'objectiu en el dia d'avui, en aquest últim i definitiu partit de la fase de grups, és aconseguir la victòria per a acabar la fase de grups com a primer classificat per davant de la Unió Deportiva Las Palmas, i per això el que toca fer és esta vesprada a partir de les 6, a les 5 hora local, superar al Atlético El Paso, un equip de la pròpia illa de La Palma que pues, està defensant, no?, els colors i l'honor de la illa, però pues, evidentment davant d'aquestes canteres de primer nivell pues, no partix com a favorit.
1: L'entrenador del juvenil de l'Acadèmia, Euge Rivera, pues, va parlar ahir després d'aquesta victòria davant del Sevilla i aquesta classificació per a les semifinals.
3: Al final este tipo de contextos que están tan condicionados por las dimensiones del campo y demás, a nosotros nos ayudan a vivir situaciones que también viviremos en Liga. Evidentemente pues yo creo que ni Sevilla ni nosotros nos podemos ir contentos con la propuesta que hemos hecho con balón, porque al final el espacio es muy reducido, los dos equipos creo que presionamos bastante bien, el espacio de tiempo para el jugador es muy corto y al final nos ha tocado, creo que tanto a ellos como a nosotros, ser muy directos. Y bueno, en ese estilo de juego donde quizás pues bueno, priman más otros detalles, hemos quizás estado un poquito mejor que ellos.
1: Euge Rivera, l'entrenador del juvenil, estarem pendents esta vesprada i seu últim partit de la fase de grups, però, com ja han dit, classificats per a les semifinals d'un torneig, recordem, Pablo, on el juvenil va ser campió l'any passat, eh?
2: Sí, a més, guanyant el Real Madrid en eixa final de la passada edició, un torneig que va agafant pes, que recordem, té la presència no sols de Las Palmas o del Sevilla, que han sigut rivals dels nostres en la primera fase, sinó també equips com la Real Societat o l'Aston Villa, pues, fan que el torneig vagi agafant en cada edició més prestigi i que pues, cada vegada siga més complicat guanyar-lo. Esperem que perquè no, els nostres puguen repetir el triomf, per això ja que superar el partit d'avui i pensar ja en el que ve en els pròxims dies, perquè demà seran les semifinals i divendres eixa hipotètica gran final que esperem estiguen els nostres.
1: I així ho contarem, tot el que fa el nostre juvenil en eixe torneig Cantepro a les Illes Canàries. Anem a l'actualitat del Mestalla, el filial del València, que continua preparant també eixe pròxim partit de pretemporada que té el cap de setmana dissabte a Terres Murcianes.
2: Sí, a més un partit especial perquè s'enfronta al Cieza, que va ser un dels rivals, ja ho hem dit estos dies, d'esta temporada amb el canvi de la configuració dels grups. El Mestalla va jugar contra aquells murcians i el Cieza va ser un dels rivals este curs. Per tant, pues, anem a poder ja veure els nostres d'una manera, en un context més paregut al que va haver en Lliga. I just va ser abans de començar una nova etapa, una nova fase de la pretemporada, la pròxima setmana amb dos partits en el Puigades contra equips de Primera Federació.
1: Fins ara han sigut dos partits que ha jugat el Mestalla i dos victòries i deixant bones sensacions l'equip d'Òscar Sánchez i con dia Pablo. La pròxima setmana, després d'aquest partit davant el Cieza el dissabte, té dos partits així en el Antonio Puigades un el dimecres davant el Teruel i l'altre davant el Nàstic de Tarragona. El dimecres, que és dia de l'eclipse solar, que per això també pues, s'ha avançat el partit, no?
2: Sí, el partit serà a les 6 de la vesprada, si en el Puigades, i s'ha avançat per al que sol ser habitual en aquestes dates, que és jugar a les 7, a les 8, pues per a no coincidir en hora amb l'eclipse, amb tot el que allò implica, patirem algo més de calor, però pues, després podem tindre la tranquil·litat per a viure l'eclipse cadascú com considere. Així que, pues, eixe duel contra el Teruel a les 6 de la vesprada, el del Nàstic ja serà dissabte, en principi a les 8.
1: Bueno, pues això en quant al Mestalla. El València femení, que continua també la seva pretemporada, preparant el partit que tenen també el dissabte, que serà en Oliva Nova, davant el Birmingham, però serà partit a porta tancada.
2: Sí, serà contra el conjunt anglès en les instal·lacions d'Oliva Nova, a porta tancada, i aquest duel de dissabte, que com ja venim dient, va ser una vesprada de molta activitat perquè fa els nostres equips, els equips que principalment seguim així en la ràdio. Esperem contar bones notícies també durant la retransmissió i contar tot el que passe en el femení, en el Mestalla o en el juvenil. Esperem que siga en aquesta final del Cante Pro durant el directe que tindrem al camp de Mestalla. I a partir d'ahí, ja que parlar també d'un canvi d'horari que va a produir-se respecte al que estava previst inicialment, també el dimecres dia 12, a motiu de l'eclipse.
1: Sí, perquè el pròxim partit que juguen les xiques de Miquel Crespo és jugaran el dissabte, com dic, davant el Birmingham, i després el dimecres, dia de l'eclipse solar, contra el Llevant, però pel matí.
2: Sí, serà a les 9 i mitja del matí, buscant, pues, ja que s'ha de fer el canvi d'hora, evitar el calor, a partir de les 9 i mitja en el Puigades, amb accés lliure fins a completar l'aforament, este partit, este derbi, que enguany no anem a poder viure-lo en Lliga, però que l'anem a tindre en pretemporada entre el València femení i el Levante Unión Deportiva.
1: Bueno, pues això en quant a eixa pretemporada del València femení. Recordem també que algunes de les jugadores estan pues, en eixa Copa d'Àfrica.
2: Sí, estan concretament dos futbolistes del València femení en la Copa d'Àfrica, Yasmín Enrabet i Rebeca Elo, les dos classificades per als quarts de final, les dos van a jugar este dissabte els seus partits. Rebeca Elo, amb Costa d'Ivori, s'enfrontarà a Argèlia en busca d'un lloc en les semifinals. El duel del Marroc, de la selecció de Yasmín, és contra Sud-àfrica. Així que dissabte també pendents d'aquestes dos futbolistes del València femení per veure si apleguen a les semifinals d'esta Copa d'Àfrica femenina.
1: Bueno, pues, això, en quant a tota l'actualitat que vos hem contat del València i de tots els equips en este informatiu i en un València que, ja diem, avui ha continuat preparant ixe trofeu taronja del pròxim dissabte a les 9 de la nit. Demà vos hem contat tots els actes que n'hi ha pues, previstos en ixe trofeu taronja, que va ser molt solidari, sobretot en ixos pobles afectats de la província de Castelló, de la Serra d'Espadà, que ha patit ixos terribles incendis que tant de mal pues, ha fet. Els seus alcaldes, són 18 en total, les poblacions estaran convidats a l'estai de Mestalla. Ahí estarem per a contar-ho tot en directe. I també demà vos contarem pues, l'última hora de l'equip que tornarà als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, per a preparar aquest partit pendent també del mercat. Ja vos hem contat l'última hora, sobretot pendents de resoldre el futur de André Almeida, un André Almeida que té una oferta del Swansea, de l'equip galès, però que de moment no l'accepta, no vol anar-se'n al Swansea. València i el Swansea tenien un acord, però el jugador de moment no vol, i és per això pues, el motiu que André Almeida estos dies ha estat entrenant al marge del grup per a preservar físicament, per a que no corre riscos i que el jugador pues, se lesione. Però ja diem, i com hem contat, cas que esta situació no se resolga en els pròxims dies, pues André se reincorporarà als entrenaments de l'equip i serà pues un mes. I el que també vos hem contat en este informatiu i de la qual cosa s'alegrem i molt, la jornada de donació de sang que ha sigut un èxit rotund total en el dia d'avui. Més de 350 donacions de sang s'han superat els registres i les donacions de l'any passat i fins i tot cues des de les 6 i mitja del matí que s'han tingut que tallar perquè pues, per poder atendre com cal a tots aquests donants. Però bueno, ja diem, ha sigut un èxit de la Fundació del València, el Centre de Transfusió de Sang i sobretot del valencianisme, d'aixòs donants que avui han anat a Mestalla. Ho deixem així, tornem demà, així l'informatiu del València.
0: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
4: Hola, soy Jacobi. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.
0: La salud valencianista a VCF Radio.

0: Honor VCF, els millors consells de salut pels professionals del València.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que, per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no?, és allò que veiem, no?, aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no?, que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no?, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no?, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no?, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem, pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no?, el que més es mira, no?, o dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va a condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment, i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no?, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no?, que en València es va més enllà, no?, i si vols comencem per els majors, no?, per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no?, amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, la mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, i fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no?, qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no?, descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no?, per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent, el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que, per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix federació, aixes proves i revisions, que se facin sí o sí, no?, que no... Sí. Que ningú pense de dir, bueno... Perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, sí. en el filial, moltes vegades hem eixit del tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que faça, si fa ciclisme, running,
2: sí, sí.
1: Quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fas entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faci alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor, és molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics, sí, sí. O fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.
4: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor. Un sentiment etern.
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
6: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctor Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix. Encara que pugui tindre una sintomatologia semblant, el tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros i diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada amb esta. Quarta pregunta.
4: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tractament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem un més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si farem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
4: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, al xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en el que ells s'aprofiten. D'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
6: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del València Mestalla. Sigue l'actualitat de l'Acadèmia del València en VCF Media Radio.
0: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
7: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida, la nova secció així a VCF Radio que estrenarem la setmana passada, pues per a parlar de hàbits saludables, d'alimentació, d'hidratació, de higiene, de tot el que importa en general a un esportista, però en especial esta secció pues va dirigida pues a xiquets de l'acadèmia que estan tots els dies així a la ciutat esportiva de Paterna, als pares per a que els cuiden, no? En el dia a dia. Una secció que està dirigida pels doctors de l'acadèmia, per Álvaro Sala, per Juan Aliaga. La setmana passada pues estarem així parlant d'alimentació amb el doctor Aliaga. I avui li toca el torn a Álvaro Sala per a parlar d'higiene, que és un altre tema molt important. Doctor Álvaro Sala, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, Robi.
1: Bueno, pues benvingut a VCF Radio, benvingut a este nou espai.
2: Moltes gràcies.
1: I, bueno, la higiene, anem a parlar avui de la higiene, que és molt important en un esportista i també en un jugador de futbol, no?
2: Sí, por supuesto, porque mira, la higiene corporal es fundamental porque una falta de higiene en nuestro cuerpo pues puede ser consecuencia luego de enfermedades. Que puedan perjudicar al jugador o al chico que practica fútbol.
1: Pero eso es una cosa que, bueno, que ya desde chicotet tenía que educar e implantar al futbolista, ¿no?
2: Correcto, es así. Es muy importante fomentar la educación de la buena higiene corporal a los padres, a los cuerpos técnicos y desde nuestro punto

0: nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: VCF Radio, on millor sonen els gols del València.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem, en l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este divendres 7 d'agost, ja en la prèvia del que va ser el Trofeu Taronja, la 54a edició del Trofeu Taronja, que se disputarà demà a l'estadi de Mestalla a les 9 de la nit en ixe partidàs València-Newcastle. És el partit més especial, el partit més important de la pretemporada del València, que serà també la presentació de l'equip, dels jugadors, del cos tècnic, a l'espera que arriben pues, més fitxatges. Demà tot ho veurem a l'estadi de Mestalla. El partit és a les 9, però des de les 8 estan previstos tots aquests actes previs al Trofeu Taronja, i ahir estarem nosaltres també en directe des de les 8 de la vesprada per a contar-vos aquest Trofeu Taronja, tots aquests actes previs i després el partit davant el Newcastle. Ens podreu veure, ens podreu seguir, ja dic que demà en aquest Trofeu Taronja per la A, per la web, pel canal de YouTube del València, com tots els dies. També podeu seguir este informatiu del València des de qualsevol part del món. Allà on estigueu, se connecteu al directe, a l'app, a la web o al canal de YouTube, i ahí estem. I si no, pues, després queda gravat, en l'app se pot veure, també en el canal de YouTube, i si no, també en el nostre podcast, en iVoox o Apple Podcast. En un dia on el València pues, ha fet aquest últim entrenament previ al Trofeu Taronja, així a la ciutat esportiva de Paterna, per a preparar aquest partit, i a hores d'ara que tenim a l'equip, als jugadors visitant les obres del nou Mestalla, allà que s'han anat els jugadors del València per a visitar les obres. Allà també està el president del club, Kiat Lim, i després d'aquesta visita a les obres, l'equip, els jugadors, el cos tècnic i el València femení farà la tradicional visita a la Mare de Déu dels Desemparats. Estarà a la Basílica de la Verge, com cada any, per a fer aquesta ofrena foral a la Verge, a la Xeperudeta. Bueno, pues ara de seguida també anirem a la Basílica de la Mare de Déu. Vos contarem l'última hora de l'entrenament del València este matí així a la ciutat esportiva de Paterna, i també com està el mercat de fitxatges en el València, pendents de André Almeida, que de moment continua en el València perquè el migcampista portuguès avui s'ha entrenat amb tot l'equip així a la ciutat esportiva de Paterna, després del que ja vos contarem en el dia d'ahir, que València i Swansea, l'equip galès, ja tenien un acord per a que André Almeida poguera jugar en el Swansea, però el jugador no volia anar-se'n. I ja dic, si això no se resolia, pues el jugador tornaria pues, a entrenar-se amb el grup, perquè fins ara estava al marge del grup, com sol ser habitual quan una operació està tan avançada i està a l'espera de que se puga tancar, pues, com sol passar en tots els equips, pues, André Almeida, en este cas, també ha treballat al marge. Com el jugador pues, no vol anar al Swansea, avui pues, ha entrenat amb l'equip a l'espera, això sí, de resoldre el seu futur, d'esperar a tres ofertes que de moment tampoc arriben al València. Bueno, pues, ara ho contem tot. Un València que també està buscant ixe lateral dret que necessita pues, l'equip. Ahí està el CEO de futbol, Ron Gurley, la secretaria tècnica, treballant. Se té clar el perfil, el jugador que se vol, però ara pues, se tenen que començar a mantindre ixes converses, ixes negociacions per a tancar ixe acord. I de moment pues, no n'hi ha novetats al respecte. Bueno, pues, de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu, i sobretot d'aixe Trofeu Taronja, també d'aixos actes solidaris que té previstos fer el club en la prèvia del partit de demà davant el Newcastle, perquè ja vos ho contarem i avui aprofundirem un poc més. El València vol fer un xicotet homenatge, un homenatge especial a tots aquests pobles afectats pels incendis de la Comunitat Valenciana, sobretot de la província de Castelló, de la Serra d'Espadà, que van patir de manera terrible aquests incendis. I avui, precisament, pues, se n'anirem a Onda, un d'aquests pobles afectats pels incendis. Onda i el València, que ens uneix molt, perquè recordem que Enrique Saura és de Onda, i Enrique Saura pues, també. Ell va patir en primera persona aquests terribles incendis. De fet, va ser protagonista fa unes setmanes d'este informatiu. Avui estarem a Onda perquè, ja dic, el seu tinent d'alcalde, demà, al igual que aquests 18 alcaldes, estaran en l'estadi de Mestalla. Ja diem que va ser un trofeu taronja molt solidari, perquè demà la camiseta en la que jugarà el València, que és la segona equipació Puma, i la camiseta de color blau amb detalls de color taronja en el coll i en les mànegues, que estrenarà el València per primera volta jugant a Mestalla, portarà en la part frontal pues, un parche molt especial, un parche del nostre patrocinador de cerveses Túria, que ja diem, aquestes camisetes després seran donades a tots els bars que també han patit incendis en la Comunitat Valenciana i sobretot en la província de Castelló. Ja diem, és un trofeu taronja molt solidari que ara vos detallarem, que ara vos comentarem en este informatiu del que ja estem pues, preparats un dia més. En Pablo Ors, què tal?
2: Així és, company. L'últim de la setmana ja pensant en aquest trofeu taronja i pues, amb ganes de que rode demà ja la pilota en el camp de Mestalla, amb tota l'actualitat, no?, que estem comentant en aquesta visita a les obres del nou estadi, d'ací un ratet també aquesta tradicional ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats, a la patrona de tots els valencians, i sobretot, no?, amb aquesta última sessió de treball que hem tingut ací este matí en la ciutat esportiva de Paterna per a preparar el duel de demà contra el Newcastle, amb el que es vaya tancant la pretemporada i a cada vegada més a prop d'eixe inici de la competició, pues, amb ganes de que tot arranque i de poder, no? Pues, començar a gaudir també d'una cita especial com és la de demà en eixe trofeu taronja.
1: Bueno, pues ja dic, ara anem a contar-ho tot, però a hores d'ara l'equip el tenim en el nou Mestalla, visitant les obres del nou Mestalla, després de l'entrenament d'este matí, allà que s'ha anat l'equip, els jugadors, l'entrenador, també pues, el CEO de futbol, Ron Gurley, a veure com van les obres del nou Mestalla, on també està el president del València, Kiat Lim. Després d'eixa visita s'aniran a la Basílica de la Verge per a fer l'ofrena foral a la Mare de Déu, però de moment els jugadors els tenim veient les obres del nou Mestalla.
2: Sí, coneguem de primera mà com està evolucionant pues, tots els treballs en aquest nou estadi, en el que pues, jo crec que també no és un al·licient per a esta temporada, no? Conèixer pues, cap a on va el futur en quant a la ubicació i conforme pues, és a poquet agafant cos i forma el estadi en l'avinguda de les Corts Valencianes i a partir d'ahí pues, il·lusionar-se, no?, en tots aquells futbolistes en poder fer una gran temporada que ens porte, no?, en el futur pues, a gaudir de cites importants en aquest nou estadi del València.
1: Ja dic que és la primera volta que els jugadors pues, van a visitar aquestes obres del nou Mestalla per a veure com van. Bueno, que recordem, així ho venim contant en l'informatiu, tot va en aquest calendari previst en quant a la finalització de les obres, que serà pues, per a la pròxima temporada. Està previst que el València puga jugar ja a aquesta pròxima temporada, la 27-28, i bueno, tot la todo lo que son ixes obres que continuen en marcha. Ara estan, pues, sobretot els treballs centrats en l'alçament de lo que serà la gran coberta, i ja dic, a hores d'ara, els jugadors visitant el nou Mestalla, on jugaran la pròxima temporada, i allà que està també el president del València, Kiatli.
2: Sí, és una cita també important. Jo crec que, ho deia abans, no? És interessant que ells sàpien, no? Que agafen també aquesta motivació que de saber, no? Que hi ha aquest procés en marxa, conèixer-lo, estar ahí, veure, no? Com evoluciona, començarà, jo crec que és un exercici que segur faran, eh? Començar a imaginar-se com serà el poder jugar allí. Evidentment, pues, alguns ja saben que se jugarà a Mestalla i poden, no? Pues, començar a tindre aquest cuquet dins del cos un dia per a tindre aquesta motivació extra de cara a poder viure grans cites en aquest nou estadi.
1: Bueno, pues els que hagueu passat per la vinguda de les Corts podreu veure dia a dia com van evolucionant aquestes obres del nou Mestalla, i els que també en seguiu, que sou molts, així en l'informatiu, pues, bueno, cada setmana donem també, pues, l'actualitat, l'estat de com van les obres. Mira, el nostre realitzador Marcos Cabanyes està ficant-nos imatges, no?, precisament de com estan anant totes aquestes obres, que ja diem, a hores d'ara està visitant la plantilla, els jugadors, l'entrenador Ron Gurley i també el president del València, Kiat Lim, que està ací a València.
2: Sí, amb això ites importants, no?, que hem estat vivint en els últims mesos, amb tota aquesta estructura que suportarà la coberta, amb tots aquests pilars que, pues, a poc han anat col·locant-se i que li donaran aquesta forma, no?, definitiva a lo que és l'estructura de l'estadi, amb aquestes balconades que ja comencen a estar recobertes i que a poc, pues, és el que estem dient, cada vegada més a prop de que siga la nova casa del València, i s'està treballant, i ara estan, pues, els nostres, junt al president, visitant aquestes obres per saber de primera mà com va ser aquest nou
1: estadi. Pues, tenim a l'equip i a jugadors en el nou Mestalla visitant les obres en companyia del president del València, Kiat Lim, i després d'aquesta visita se n'aniran cap a la Basílica, cap a la plaça de la Mare de Déu de la Verge dels Desemparats, on faran, com cada any, ixa tradicional visita, pues, a la Verge, l'ofrena floral, estarà, pues, el València i també el València femení. I allí, esperant als jugadors, està el nostre company Vicent Burguete en la plaça de la Mare de Déu. Què tal, Vicent, com estem?
3: Hola, companys. Pues així estem, en la porta, en la Basílica, això sí, al costat, en el únic hueco que hi ha d'ombra en tota la plaça de la Verge, i esperant tant al primer equip masculí del València Club de Futbol com al primer equip femení, que van a fer presència dos equips, estos primers equips del València, en esta tradicional visita a la Basílica de la Mare de Déu, dia especial per als valencianistes.
1: Bueno, i imagine que avui la plaça de la Mare de Déu, pues, plena de turistes i també d'aficionats del València, que també, pues, s'acosten, no? Saben que és una visita tradicional la que fa l'equip, i segur que alguns aficionats estan per ahí, no, Vicent?
3: Sí, totalment, l'has clavat, pareix que no dugués en senassó, perquè la veritat que hi ha molts turistes, però també se veuen, pues, moltes senyeres, moltes primeres equipacions, també s'ha vist en l'equipació que se jugarà demà en el Trofeu Taronja, hem vist estar a totes les equipacions possibles del València Club de Futbol, hi ha així aficionats ja esperant, però un quart d'hora aproximadament falta per a que el primer equip del València Club de Futbol i també tant el masculí com el femení, pues, entren a esta basílica acompanyats dels staffs, de tot l'equip del València Club de Futbol, i, pues, com dèiem, la veritat que així està ple de turistes, jo crec que els pillarà a ells per sorpresa, però també quan aple l'equip s'acumularan les masses així en la plaça de la Verge.
2: Hem de dir que hi ha que ser valent avui també per estar allí, perquè poca ombra i molta calor, però al final estem parlant, Vicent, de que és, pues, allò d'anar agafant inèrcia, no? És un acte tradicional, també a les portes del Trofeu Taronja, que ara després, pues, entrarem a comentar, i això significa que la 26-27 està a punt de començar, i també dona aquest gustet, no? L'anar veient que tot va arrencar, suposo que es palpa també, no, els aficionats que hi ha per ahí.
3: Així és, encara queda algun partit que altre per a, pues, bueno, estar preparats per a la competició lliguera, de la que l'afició, òbviament, pues, té moltes ganes de que comence, però sí, pues, com és habitual, pues, comencem en esta visita antes del Trofeu Taronja, en esta tradicional visita, un costum que jo crec, igual que tots, que no s'ha de perdre, perquè al final pues, li aporta aquesta identitat al club i a l'afició, perquè són valencians, és un puesto especial, tant en la frena de València com ara en la visita a la Basílica, a esta plaça de la Verge, i això, pues, com tu dius, company, Pablo, demà, el Trofeu Taronja, altre acte, altre event, a la que l'afició té moltíssimes ganes, i sol ser també un event, una nit, un acte on prou famílies pues, solen anar, i és un dia especial.
1: Vicent Burguete, el nostre enviat especial avui a eixa ofrena a la Mare de Déu, ahir la Basílica de la Verge dels Desemparats, esperant que arriben els jugadors del València, que ja dic, a les d'ara estan visitant les obres del nou Mestalla, també en la presència del president del València, que Adlim. Després seguiran a eixa ofrena floral, on també estarà el València femení, i com és habitual, pues, cada any, el capità del València, José Luis Gallà, i la capitana del València femení, Pauleta Sancho, faran eixa ofrena floral a la Mare de Déu, als peus de la Mare de Déu, ahí en la Basílica, i el capellà del València, Álvaro Almenar, que farà, pues, eixa xicoteta ofrena. Álvaro Almenar, capellà del València, gran valencianista, bueno, pues ahí estarà també com cada any.
2: Sí, i a més, pues, amb aquesta part especial, no?, de José Gallà, de Pauleta Sancho, els capitans valencians, amb aquesta, pues, el que dia abans Vicent, no?, amb aquesta part de sentiment especial i d'identitat que té este acte, i evidentment és un dia que jo crec que al nostre capellà Álvaro sempre el fa ser motiu d'orgull, perquè compagina, no?, el ser capellà del València amb les seues tasques precisament en la Real Basílica.
1: Vicent Burguete, després tornarem ahir a la Basílica de la Mare de Déu i ens contes l'arribada dels jugadors ahir a la Basílica, d'acord?
3: Per supost, així estarem al sol o a l'ombra. És de veres que molta gent ara aprofita per entrar, aprofitar i els últims moments a la sombreta per estar fresquet, que dins està prou fresquet. Així vos ho contarem quan entren els jugadors i les jugadores de la València Club de Futbol.
1: Fica't a l'ombra que fa calor. Bueno, mentre, ja diem, els jugadors estan visitant les obres del nou Mestalla, que serà, pues, l'estadi on jugaran la pròxima temporada, i mentre esperen que arriben a la Basílica, anem, pues, en els altres assumptes de l'actualitat del València en el dia de avui, Pablo, perquè ja diguem, l'equip s'ha entrenat este matí en la prèvia del partit del Trofeu Taronja, el partit més especial, el més important que té el València en esta pretemporada, pues, jugar a casa, ha jugat en l'Antonio Puigades, però jugar a Mestalla, i més en guany, que va ser la deu de Mestalla, pues va ser molt especial també en este Trofeu Taronja. Pablo, contanos les novetats, sobretot ja pensantes que podran jugar, és que no, demà en ixe Trofeu Taronja.
2: Bueno, al final, un poc en el que venim comentant durant la setmana, hem estat pendents d'aixòs jugadors que s'han perdut alguns dels últims amistosos per diferents molèsties, i pues, continua el que hem dit estos últims dies en quant a les notícies positives, i és que Pepelu, De Haas i Mukhtar Diakabi estan entrenant amb el grup a normalitat i podran estar, si així ho considera el cos tècnic, demà en eixe partit contra el Newcastle. A partir d'ahir, pues, sí que hi ha alguns dels noms propis que tenim que destacar-los en direcció contrària, els que no van a estar, com són en este cas Umar Sadiq, que encara en eixe procés de recuperació de la lesió que va patir o que ha patit en esta pretemporada, mateix cas que Luis Rioja, que ja hem dit està apurant plaços per a l'inici de Lliga, el té marcat ahir en roig eixe partit contra el Celta, a veure si pot aplegar, però de moment a este segur que no, com tampoc evidentment els lesionats de llarga durada, que continuen els seus diferents processos de recuperació per a poder tornar com més pront millor de les seues lesions.
1: Bueno, pues, ixa és l'última hora del València, de cara a ixe partit del Trofeu Taronja davant el Newcastle, sense Luis Rioja, sense Sadik, que s'espera que puguen arribar per l'inici de la Lliga, que això és el més important. El pròxim 22 d'agost en Mestre davant el Celta de Vigo. Continuen les seues recuperacions, vull dir, a la Ciutat Esportiva de Paterna, com ens ha contat Pablo Orch, però sobretot això, esperant i confiant que puguen arribar. Els dos volen arribar, sobretot també Luis Rioja, al igual que Sadik, perquè Fulquer, ja diem, encara que està en el tram final de la seua recuperació, no s'espera que puga pues arribar per a eixe inici de la Lliga. El que pot ser demà l'equip titular, el possible 11 que alinee Carlos Corberán eixe Trofeu Taronja, venim comentant-ho i dient-ho. Va ser pues pràcticament l'equip titular, sobretot la columna vertebral, del que pot debutar en la Lliga el pròxim 22 d'agost, a l'espera que arriben els fitxatges, sobretot eixe lateral dret. Però Pablo, t'atrevixes en un 11 demà?
2: Bueno, ahí hem de veure pues, com es solventa la situació que hi ha per l'acumulació de circumstàncies en eixa banda dreta, tant en lateral com en el cas de l'extrema en la lesió de Rioja. Jo crec que, a excepció d'això, pues, podíem pensar, no? Si ens agafem un poc el de les últimes setmanes, amb un bloc en Dimitrievski en porteria, tal volta siga Rodrigo Gamón el que ocupa eixe lateral dret, engallat per l'esquerra, Tàrrega de Hasen en la parella de centrals, amb Guido, Javi Guerra i Ugrinich, una banda per a Sato, l'altra, pues anem a veure si per a Raba o Danjuma, i en punta d'atac o Danjuma o Hugo Duro, és el que mixa a mi així un poc de memòria.
1: Bueno, pues sí, jo crec que evidentment ixe pot ser l'equip titular. Home, no està Luis Rioja, Danjuma, que ha vingut jugant de nou, pues podia jugar en ixa banda, i dalt pues Hugo Duro, en Sato en la banda esquerra, que ha vingut jugant d'extrema esquerra, i després el doble pivot, Guido, Ugrinch, Odien, en Javi Guerra per davant, i darrere, pues, deja Tàrrega, lo que en diga, ja, i bueno, Rodrigo Gamón, perquè ahir també se va lesionar Monferrer, el jugador lateral del Mestalla, no?
2: Sí, és un dels futbolistes també que arrossega molèsties després d'esta pretemporada. És molt probable que no puga estar en el dia de demà, i ahí anem a veure, perquè pues, també hi ha un futbolista com Amos Wanjala, que ocupa la demarcació de central, però crec que inclús algun minut ha tingut en ixe lateral, si pot ser una alternativa també, o algun altre futbolista, que veiem que puga assumir el repte d'ocupar ixe lateral dret davant les absències.
1: Bueno, pues, això tot de cara a ixe Trofeu Taronja, a ixe partit que començarà a les 9 de la nit davant el Newcastle, abans a partir les 8 tots els actes. Ara després anem parlarem de tot el que està pues, previst, la presentació de l'equip, dels jugadors, del cos tècnic, però també tenim que parlar de l'actualitat de mercat, Pablo, perquè André Almeida, que ahir pues, continua a l'espera de resoldre el seu futur, a hores d'ara continua sent jugador del València. Ahir ja contàvem que València i Swansea havien arribat a un acord per a que André Almeida poguera jugar traspassat a l'equip galès, però André Almeida pues, no ha volgut anar-se'n al Swansea. Era per aquest motiu que en estos últims dies estava entrenant al marge del grup per a preservar-lo, pues bueno, el seu estat físic. Sol passar en tots els clubs, no? Quan hi ha avançada una operació, que els jugadors entrenen al marge. Però en no resoldre's, en no voler anar pues, André Almeida al Swansea, i a l'espera de que arriben altres ofertes, que de moment no arriben al València, el jugador, avui, s'ha entrenat ja amb tot el grup, un mes.
2: Sí, ho diem estos dies enrere, que si la situació no es resolia en la direcció de l'eixida, és a dir, si no es confirmava la seva eixida, anava a tornar al grup i això ha sigut. Una vegada pues esta situació no ha avançat cap a eixa direcció, avui novament André Almeida entrenant amb els seus companys, preparant eixe partit de demà i tornant a la dinàmica habitual de treball després d'uns dies en els que ha estat treballant en solitari, pues ja torna amb el grup i a l'espera de que avance el mercat i que vaja, pues, evidentment, sento més en aquests entrenaments amb Carlos Corberán.
1: Mentre se resol el seu futur, el d'André Almeida, pues, evidentment, pues, ahir ja contàvem que si no s'anava a resoldre, pues, avui s'entrenaria en el grup, com així n'ha sigut. Bueno, esperarem els pròxims dies per veure si arriben a tres ofertes que puguen convèncer André Almeida. Mentrestant, el València treballant, tenim incorporar en fitxar ixe lateral dret que necessita l'equip, reforçar ixa posició de lateral dret, perquè recordem, pues, Fulquer no va arribar per l'inici de la Lliga, fins ara estan jugant els canterans, Rodrigo Gamón, Monferrer, encara que Monferrer també, com hem contat, està lesionat, i necessita, pues, fitxar ixe lateral dret. Se té clar el perfil, el jugador, però clar, ara estem en aquest procés de negociacions entre els clubs, entre el jugador, i fins que no s'arribi, pues, a un acord, pues, ja comentarem, pues, quan estiga tot, pues, acordat i pràcticament tancat, per a que no torni a passar el que va córrer amb Menier, pues, quin és aquest jugador que ja està en marxa el València per a poder-lo fitxar en el lateral dret.
2: Sí, procés de negociació obert, en este cas, pues, a l'inversa, no?, del que veníem parlant, amb l'objectiu de que s'incorpore com es pronte millor. Anem a veure si fructifiquen aquestes negociacions tant en el club com en el futbolista i prompte, pues, poden donar més detalls de eixe futbolista i que acabe convertint-se, evidentment, en nou jugador del València en els pròxims dies.
1: Bueno, pues, així han estat les coses en quant al mercat de fitxatges del València. Demà, la presentació de l'equip, dels jugadors, del cos tècnic a l'estadi de Mestalla, a les 8 que començaran eixos actes, ahí estarem en directe, ahí se presentaran, pues, els jugadors, l'equip, com cada any, pues, aniran eixint per línies, els porters, els defenses, els migcampistes, i després també el cos tècnic del València, encapçalat per Carlos Corberán, que tenim cares noves en eixe cos tècnic. Pablo, conta-nos, per a que els aficionats del València coneguen els nous membres del cos tècnic del València.
2: Sí, precisament ahir es va anunciar aquest cos tècnic del València, un cos tècnic reforçat per aquesta temporada, com dies encara noves, amb canvis en alguna de les parcel·les, però que això sí, continua encapçalant una temporada més Carlos Corberán, el tècnic de Cheste, que arranca esta temporada acompanyat encara amb Jorge Alarcón, com les últimes campanyes, com a segon entrenador, i amb Josep Alcácer, José Vicente Oltra i Pablo Álvarez com a assistents. Una de les incorporacions destacades és la de Darío Navarro, com a especialista en accions a pilota parada. El tècnic valencià va estar en este càrrec en Club Atlético Osasuna la passada campanya, ara firma per el València Darío Navarro. A partir d'ahí hem de parlar també de els entrenadors de porters, amb Marcos Abad com a responsable d'esta parcel·la i Antonio Chotorena com a assistent d'entrenador de porters. Dos analistes, com són Paco Bernabé i Carlos Pérez, els preparadors físics, que repeteixen, Rafa Aranda, Juan Monari, Sergi Benet, i els psicòlegs esportius que completen el cos tècnic són José Carrascosa i Isaac Benedito.
1: Bueno, pues, ixe és el cos tècnic del València de cara a la pròxima temporada i que demà també, pues, se presentarà en l'estadi de Mestalla. I ahí està, pues, ixa foto que ja, pues, heu pogut veure en les xarxes socials del València, amb Carlos Corberán al capdavant i amb ixes cares noves. Pablo Álvarez, tècnic assistent, Darío Navarro, tècnic especialista en jugades a baló parat, va estar en Osasuna la temporada passada, i Paco Bernabé, analista. La resta, pues, ja els ha dit els de la temporada passada, com ha comentat Pablo, Jorge Alarcón, Josep Alcácer, Marcos Abad, el preparador de porters, Rafa Aranda, el preparador físic, juntament amb Sergi Benet i Juan Monar. Bueno, pues demà tot ho viurem i ho contarem a l'estadi de Mestalla. Del rival del Newcastle, Pablo, bueno, lo que ya hem contat, un equip de la Premier, un gran equip, a pesar que arribarà, pues, en baixes importants, perquè han traspassat a Tonali, també a Gordon, al Futbol Club Barcelona, Bruno Guimarães, venen el nou entrenador.
2: Sí, en este cas Matías Gyasly és el nou entrenador, el alemà, ex del Al Ahly de Aràbia Saudí, un tècnic que ve de aconseguir èxit en la Liga Saudí i que és l'aposta d'un Newcastle que, pues, té també al fons saudí, a un fons saudí darrere, i jo crec que per això, no, eixa elecció d'este tècnic que vol canviar la dinàmica, no, d'un estiu en el que estan produint-se moltes eixides, en el que s'espera inclús alguna més de futbolistes importants, però que evidentment amb aquesta capacitat econòmica, pues, estan tractant de suplir amb diferents fitxatges de jugadors, no? També que puguen, pues, ocupar aixòs buits. Anem a veure, no? Finalment quina és la convocatòria per a enfrontar-se al València, però és un equip, com venim dient, de un gran potencial i que esta temporada, pues, vol millorar respecte al passat curs.
1: Va jugar la Champions, el Newcastle, la passada temporada. És cert que ha quedat a mitat taula de la Premier, però és un equip, és el partit més serio que té el València d'esta pretemporada, i que jo crec que serà un bon test de cara al debut de la Lliga.
2: Sí, de fet, estava mirant un poc les xarxes del Newcastle, però ahir també és un partit important, però allò de que evidentment va ser el primer partit amb este nou tècnic, estan a prop també de començar la Premier League, i després de tot el que està passant este estiu, jo crec que també volen, pues, pegar aquest col damunt la taula, que canvi un poc, com dient, la dinàmica.
1: Bueno, pues ara continuarem parlant d'aquest trofeu taronja, d'aquest partit entre la València i Newcastle, i de tots els actes previs que n'hi han previstos des de les 8 de la vesprada, la presentació de l'equip, de jugadors, i aquest homenatge que vol fer el València a tots els pobles afectats pels incendis de la comunitat valenciana, sobretot la província de Castelló, de la Serra d'Espadà. Ahir ja vos contarem que ha convidat els 18 alcaldes. Avui estarem amb un d'ells, a Onda, un dels pobles també més afectats. Tots de seguida, sí, en l'informatiu del València.
4: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
5: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fart. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València, Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Conéctate al sentimiento. Conéctate a VCF Media Radio.
1: Se n'anem al directe, estem pendents de l'arribada de jugadors del València, de l'equip del València femení a la Basílica de la Mare de Déu. Ahí tenim ja imatges en directe, Vicent Burguete.
3: Pues así están els jugadors i les jugadores del València Club de Futbol entrant així a la Basílica de la Mare de Déu. Així estan pues, en els aficionats que estan esperant als jugadors i a les jugadores. I pues així veiem que estan en la porta de la Basílica. En este encontre tan especial, en este event tan valencià i valencianista. I pues així estan els jugadors, Robi. Ahí veiem ara Omar Saïd, Javi Guerra, que són els que van
1: Javi
3: en la
1: Guerra,
3: cua.
1: Jesús Vázquez, tots arribant a eixa Basílica de la Mare de Déu per a fer pues, la tradicional ofrena floral a la Verge, com cada any pues, els jugadors del València, en este cas el capità José Luis Gaya i la capitana del València femení, Pauleta Sancho, pues, faran eixa ofrena floral a la Verge, i ahí ha estat pues, el nostre company Vicent Burguete contant-nos l'arribada, el directe dels jugadors, Pablo.
2: Sí, aplegada a la Basílica dels jugadors i les jugadores del València per a, com diem, l'ofrena floral tradicional d'aquestes dates, amb presència també d'alguns jugadors de l'acadèmia o del mestalla que estan en dinàmica de primer equip, en vista a Rubo Iranzo, a Vicent Abril, a David Otorbi, pues bé, tots els jugadors que estan fent esta pretemporada en el primer equip i que van a participar també d'aixa ofrena el dia d'avui.
1: Recordem que els jugadors, l'equip ve d'haver visitat les obres del nou mestalla, on també ha estat allí el president del València, Kiatlin, que està així en la ciutat, i per primera volta l'equip ha visitat com van l'estat de les obres, i bueno, pues després d'eixa visita a l'Home Estalla se n'han anat

0: Así comienza l'informatiu del València.
1: Y así estén en l'informatiu del València, l'informatiu de VCF Media Radio de este divendres 7 d'agost, ya en la previa del que va a ser el Trofeu Taronja, la 54 edició del Trofeu Taronja, que se disputarà demà a l'estadi de Mestalla a les 9 de la nit en ixe partidàs València Newcastle. És el partit més especial, el partit més important de la pretemporada del València, que serà també la presentació de l'equip, dels jugadors, del cos tècnic, a l'espera que arriben pues, més fitxatges. Demà tot ho viurem a l'estadi de Mestalla. El partit és a les 9, però des de les 8 estan previstos tots aquests actes previs al Trofeu Taronja, i ahí estarem nosaltres també en directe des de les 8 de la vesprada per a contar-vos aquest Trofeu Taronja, tots aquests actes previs i després el partit davant el Newcastle. Ens podreu veure, ens podreu seguir, ja dic que demà en aquest Trofeu Taronja per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, com tots els dies. També podeu seguir este informatiu del València des de qualsevol part del món. Allà on estigueu, se connecteu al directe, a la app, a la web o al canal de YouTube, i ahí estem. I si no, pues, després queda gravat, en la app se pot veure, també en el canal de YouTube, i si no, també en el nostre podcast, en iVoox o Apple Podcast. En un dia on el València pues, ha fet ixe últim entrenament previ al Trofeu Taronja, així a la ciutat esportiva de Paterna, per a preparar ixe partit, i a hores d'ara que tenim a l'equip, als jugadors visitant les obres del nou Mestalla, allà que s'han anat els jugadors del València per a visitar les obres. Allà també està el president del club, Kiat Lim, i després d'aquesta visita a les obres, l'equip, els jugadors, el cos tècnic i el València femení farà la tradicional visita a la Mare de Déu dels Desemparats. Estarà a la Basílica de la Verge, com cada any, per a fer aquesta ofrena foral a la Verge, a la Xeperudeta. Bueno, pues ara de seguida també estarem, anirem a la Basílica de la Mare de Déu. Vos contarem l'última hora de l'entrenament del València este matí, així, la ciutat esportiva de Paterna, i també com està el mercat de fitxatges en el València, pendents de André Almeida, que de moment continua en el València perquè el migcampista portuguès avui s'ha entrenat amb tot l'equip, així la ciutat esportiva de Paterna, després del que ja vos contarem en el dia d'ahir, que València i Swansea, l'equip galès, ja tenien un acord per a que André Almeida poguera jugar en el Swansea, però el jugador no volia anar-se'n. I ja dic, si això no se resolia, pues el jugador tornaria pues, a entrenar-se amb el grup, perquè fins ara estava al marge del grup, com sol ser habitual, quan una operació està tan avançada i està a l'espera de que se puga tancar, pues, com sol passar en tots els equips, pues, André Almeida, en este cas, també ha treballat al marge. Com el jugador pues, no vol anar al Swansea, avui pues, ha entrenat amb l'equip a l'espera, això sí, de resoldre el seu futur, d'esperar a tres ofertes que de moment tampoc arriben al València. Bueno, pues ara ho contem tot, un València que també està buscant ixe lateral dret que necessita pues, l'equip. Ahí està el CEO de futbol Ron Gurley, la secretaria tècnica, treballant. Se té clar el perfil, el jugador que se vol, però ara pues, se tenen que començar a mantindre ixes converses, ixes negociacions per a tancar ixe acord, i de moment pues, no n'hi ha novetats al respecte. Bueno, pues de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu, i sobretot ixe Trofeu Taronja, també d'ixos actes solidaris que té previstos fer el club en la prèvia del partit de demà davant el Newcastle, perquè ja vos ho contarem i avui aprofundirem un poc més. El València vol fer un xicotet homenatge, un homenatge especial a tots aquests pobles afectats pels incendis de la Comunitat Valenciana, sobretot de la província de Castelló, de la Serra d'Espadà, que van patir de manera terrible aquests incendis. I avui, precisament, pues, se n'anirem a Onda, un d'aquests pobles afectats pels incendis. Onda i el València, que ens uneix molt, perquè recordem que Enrique Saura és de Onda, i Enrique Saura, pues, també, ell va patir en primera persona aquests terribles incendis. De fet, va ser protagonista fa unes setmanes d'aquest informatiu. Avui estarem a Onda perquè, ja dic, el seu tinent d'alcalde, demà, al igual que aquests 18 alcaldes, estaran en l'estadi de Mestalla. Ja diem que va ser un trofeu taronja molt solidari, perquè demà la camiseta en la que jugarà el València, que és la segona equipació Puma, i la camiseta de color blau amb detalls de color taronja en el coll i en les mànegues, que estrenarà el València per primera volta jugant a Mestalla, portarà en la part frontal pues, un parche molt especial, un parche del nostre patrocinador de cerveses Túria, que ja diem, aquestes camisetes després seran donades a tots els bars que també han patit incendis en la Comunitat Valenciana i sobretot en la província de Castelló. Ja diem, és un trofeu taronja molt solidari que ara vos detallarem, que ara vos comentarem en este informatiu del que ja estem pues, preparats un dia més. En Pablo Ors, què tal?
2: Així és, company. L'últim de la setmana ja pensant en aquest trofeu taronja i pues, amb ganes de que rode demà ja la pilota en el camp de Mestalla amb tota l'actualitat, no?, que estem comentant en aquesta visita a les obres del nou estadi, d'ací un ratet també eixa tradicional ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats, a la patrona de tots els valencians, i sobretot no, amb eixa última sessió de treball que hem tingut ací este matí en la ciutat esportiva de Paterna per a preparar el duel de demà contra el Newcastle, amb el que es vaya tancant la pretemporada ja cada vegada més a prop d'eixe inici de la competició, pues, amb ganes de que tot arranque i de poder, no? Pues, començar a gaudir també d'una cita especial com és la de demà en eixe trofeu taronja.
1: Bueno, pues ja dic, ara anem a contar-ho tot, però a hores d'ara l'equip el tenim en el nou Mestalla, visitant les obres del nou Mestalla, després de l'entrenament d'este matí, allà que s'ha anat l'equip, els jugadors, l'entrenador, també pues, el CEO de futbol, Ron Gurley, a veure com van les obres del nou Mestalla, on també està el president del València, Kiat Lim. Després d'eixa visita s'aniran a la Basílica de la Verge per a fer l'ofrena foral a la Mare de Déu, però de moment els jugadors els tenim veient les obres del nou Mestalla.
2: Sí, coneguem de primera mà com està evolucionant pues, tots els treballs en aquest nou estadi en el que pues, jo crec que també no és un al·licient per a aquesta temporada, no? Conèixer pues, cap a on va el futur en quant a la ubicació i conforme pues, és poquet a poquet agafant cos i forma el estadi en l'avinguda de les Corts Valencianes i a partir d'ahí pues, il·lusionar-se, no?, en tots aquells futbolistes en poder fer una gran temporada que ens porte, no?, en el futur pues, a gaudir de cites importants en aquest nou estadi del València.
1: Ja dic que és la primera volta que jugadors pues, van a visitar aquestes obres del nou Mestalla per a veure com van. Bueno, que recordem, així ho venim contant en l'informatiu, tot va en aquest calendari previst en quant a la finalització de les obres, que serà pues, per a la pròxima temporada. Està previst que el València puga jugar ja i deixar pròxima temporada, la 27-28, i bueno, tot la tot lo que són aquestes obres que continuen en marxa ara estan, pues, sobretot els treballs centrats en l'alçament de lo que serà la gran coberta. I ja dic, a hores d'ara, els jugadors visitant el nou Mestalla, on jugaran la pròxima temporada, i allà que està també el president del València, Quiatli.
2: Sí, és una cita també important. Jo crec que, ho deia abans, no? És interessant que ells sàpien, no? Que agafen també aquesta motivació que de saber, no? Que ja eixe procés en marxa, conèixer-lo, estar ahí, veure, no? Com evoluciona, començarà, jo crec que és un exercici que segur faran, eh? Començar a imaginar-se com serà el poder jugar allí. Evidentment, pues, alguns d'ells ja saben el que és jugar a Mestalla i poden, no? Pues, començar a tindre eixe cuquet dins del cos, un dia, per a tindre eixa motivació extra de cara a poder viure grans cites en eixe nou estadi.
1: Bueno, pues els que això ha passat per la vinguda de l'Escorx podreu veure dia a dia com van evolucionant aquestes obres del nou Mestalla, i els que també en seguiu, que sou molts, així en l'informatiu, pues, bueno, cada setmana donem també, pues, l'actualitat, l'estat de com van les obres. Mira, el nostre realitzador Marcos Cabanyes està ficant-nos imatges, no?, precisament de com estan anant totes aquestes obres, que ja diem, a hores d'ara està visitant la plantilla, els jugadors, l'entrenador, Ron Gurley, i també el president del València, Kiat Lim, que està ací a València.
2: Sí, amb aquests ítems importants, no?, que hem estat vivint en els últims mesos, amb tota aquesta estructura que suportarà la coberta, amb tots aquests pilars que, pues, a poc han anat col·locant-se i que li donaran aquesta forma, no?, definitiva a lo que és l'estructura de l'estadi, amb aquestes balconades que ja comencen a estar recobertes i que a poc, pues, és el que estem dient, cada vegada més a prop de que siga la nova casa del València, i s'està treballant, i ara estan, pues, els nostres junt al president visitant aquestes obres per saber de primera mà com va ser aquest
1: nou estadi. Pues, tenim a l'equip i a jugadors en el nou Mestalla visitant les obres en companyia del president del València, Kiat Lim, i després d'aquesta visita se n'aniran cap a la Basílica, cap a la plaça de la Mare de Déu de la Verge dels Desemparats, on faran, com cada any, ixa tradicional visita, pues, a la Verge, l'ofrena floral, estarà, pues, el València i també el València femení. I allí, esperant als jugadors, està el nostre company Vicent Burguete en la plaça de la Mare de Déu. Què tal, Vicent, com estem?
3: Hola, companys. Pues així estem, en la porta, en la basílica, això sí, al costat, en l'únic hueco que hi ha d'ombra en tota la plaça de la Verge, i esperant tant al primer equip masculí del València Club de Futbol com al primer equip femení, que van a fer presència dos equips, els dos primers equips del València, en esta tradicional visita a la Basílica de la Mare de Déu, dia especial per als valencianistes.
1: Bueno, i imagine que avui la plaça de la Mare de Déu, pues, plena de turistes i també d'aficionats del València, que també, pues, s'acosten, no? Saben que és una visita tradicional la que fa l'equip, i segur que alguns aficionats estan per ahí, no, Vicent?
3: Sí, totalment, l'has clavat. Pareix que no dugués anys en això, perquè la veritat que hi ha molts turistes, però també se veuen, pues, moltes senyeres, moltes primeres equipacions. També s'ha vist en l'equipació que se jugarà demà en el Trofeu Taronja. Hem vist estar a totes les equipacions possibles del València Club de Futbol. Hi ha així aficionats ja esperant, però un quart d'hora aproximadament falta per a que el primer equip del València Club de Futbol i també tant el masculí com el femení, pues, entren a esta basílica, acompanyats dels staffs, de tot l'equip del València Club de Futbol, i, pues, com dèiem, la veritat que així està ple de turistes. Jo crec que els pillarà a ells per sorpresa, però també quan a ple l'equip s'acumularan les masses així en la plaça de la Verge.
2: Hem de dir que hi ha que ser valent avui també per estar allí, perquè poc ombra i molta calor, però al final estem parlant, Vicent, de que és, pues, allò d'anar agafant inèrcia, no? És un acte tradicional, també a les portes del Trofeu Taronja, que ara després, pues, entrarem a comentar, i això significa que la 26-27 està a punt de començar, i també dona aquest gusten, no? El anar veient que tot va arrencar, suposa que es palpa també, no? Els aficionats que hi ha per ahí.
3: Així és, encara queda algun partit que altre per a, pues, bueno, estar preparats per a la competició lliguera, de la que l'afició, òbviament, pues, té moltes ganes de que comence, però sí, pues, com és habitual, pues, comencem en esta visita antes del Trofeu Taronja, en esta tradicional visita, una costum que jo crec, igual que tots, que no s'ha de perdre, perquè al final pues, li aporta aquesta identitat al club i a l'afició, perquè són valencians, és un puesto especial, tant en la frena de València com ara en la visita a la Basílica, esta plaça de la Verge, i això, pues, com tu dius, company Pablo, demà, el Trofeu Taronja, altre acte, altre event, a la que l'afició té moltíssimes ganes, i sol ser també un event, una nit, un acte on prou famílies pues, solen anar, i és un dia especial.
1: Vicent Burguete, el nostre enviat especial avui a eixa ofrena a la Mare de Déu, ahir la Basílica de la Verge dels Desemparats, esperant que arriben els jugadors del València, que ja dic, ara estan visitant les obres del nou Mestalla, també en la presència del president del València, que Adlim. Després s'aniran a eixa ofrena floral, on també estarà el València femení, i com és habitual, pues, cada any, el capità del València, José Luis Gallà, i la capitana del València femení, Pauleta Sancho, faran ixa ofrena floral a la Mare de Déu, als peus de la Mare de Déu, ahí en la Basílica, i el capellà del València, Álvaro Almenar, que farà, pues, ixa xicoteta ofrena. Álvaro Almenar, capellà del València, gran valencianista, bueno, pues ahí estarà també com cada any.
2: Sí, i a més, pues amb aquesta part especial, no?, de José Gallà, de Pauleta Sancho, els capitans valencians, amb aquesta, pues el que dia abans Vicent, no?, amb aquesta part de sentiment especial i d'identitat que té este acte, i evidentment és un dia que jo crec que al nostre capellà Álvaro sempre el fa ser motiu d'orgull perquè compagina, no?, el ser capellà del València amb les seues tasques precisament en la Real Basílica.
1: Vicent Burguete, després tornarem ahir a la Basílica de la Mare de Déu i ens contes l'arribada dels jugadors ahir a la Basílica, d'acord?
3: Per supost, així estarem al sol o a l'ombra. És de veres que molta gent ara aprofita per entrar, aprofitar i els últims moments a la sombreta per estar fresquet, que dins està prou fresquet. Així vos ho contarem quan entren els jugadors i les jugadores de la València Club de Futbol.
1: Fica't a l'ombra que fa calor. Bueno, mentre ja diem, els jugadors estan visitant les obres del nou Mestalla, que serà pues, l'estadi on jugaran la pròxima temporada, i mentre esperen que arriben a la Basílica, anem pues, en els altres assumptes de l'actualitat del València en el dia de avui, Pablo, perquè ja diguem, l'equip s'ha entrenat este matí en la prèvia del partit del Trofeu Taronja, el partit més especial, el més important que té el València en esta pretemporada, pues, jugar a casa, ha jugat en l'Antonio Puigades, però jugar a Mestalla i més en guany, que va ser la deu de Mestalla, pues va ser molt especial també en este Trofeu Taronja. Pablo, contanos les novetats, sobretot ja pensantes que podran jugar és que no demà en ixe Trofeu Taronja.
2: Bueno, al final, un poc en el que venim comentant durant la setmana, hem estat pendents d'aixòs jugadors que s'han perdut alguns dels últims amistosos per diferents molèsties i pues, continua el que hem dit estos últims dies en quant a les notícies positives i és que Pepelu, De Hasi i Mukhtar Diakabi estan entrenant amb el grup a normalitat i podran estar, si així ho considera el cos tècnic, demà en ixe partit contra el Newcastle. A partir d'ahí, pues, sí que hi ha alguns dels noms propis que tenim que destacar-los en direcció contrària, els que no van a estar, com són en este cas Umar Sadiq, que encara inicia el procés de recuperació de la lesió que va patir o que ha patit en esta pretemporada, mateix cas que Luis Rioja, que ja hem dit, està apurant plaços per a l'inici de Lliga, el té marcat ahir en roig, eixe partit contra el Celta, a veure si pot aplegar, però de moment a este segur que no, com tampoc evidentment els lesionats de llarga durada, que continuen els seus diferents processos de recuperació poder tornar com més pronte millor de les seues lesions.
1: Bueno, pues, ixa és l'última hora del València, de cara a ixe partit del Trofeu Taronja davant el Newcastle, sense Luis Rioja, sense Sadiq, que s'espera que puguen arribar per l'inici de la lliga, que això és el més important. El pròxim 22 d'agost em estaré davant el Cel de Vigo. Continuen les seues recuperacions, vull dir, a la ciutat esportiva de Paterna, com ens ha contat Pablo Orch, però sobretot això, esperant i confiant que puguen arribar. Els dos volen arribar, sobretot també Luis Rioja, al igual que Sadiq, perquè Fulqueira, diguem, encara que està en el tram final de la seua recuperació, no s'espera que puga pues arribar per a eixe inici de la lliga. El que pot ser demà l'equip titular, el possible 11 que alinee Carlos Corberán eixe Trofeu Taronja, venim comentant-ho i dient-ho. Va ser pues pràcticament l'equip titular, sobretot la columna vertebral del que pot debutar en la lliga el pròxim 22 d'agost, a la espera que arriben els fitxatges, sobretot ixe lateral dret. Però Pablo, t'atrevixes en un 11 demà?
2: Bueno, ahí hem de veure pues, com es solventa la situació que hi ha per l'acumulació de circumstàncies en ixa banda dreta, tant del lateral com en el cas de l'extrem en la lesió de Rioja. Jo crec que, a excepció d'això, pues podíem pensar, no? Si ens agafem un poc el de les últimes setmanes, amb un bloc en Dimitrievski en porteria, tal volta siga Rodrigo Gamón el que ocupa ixe lateral dret, en Gallà per l'esquerra, Tàrrega de Hasen en la parella de centrals, amb Guido, Javi Guerra i Ugrinic, una banda per a Sato, l'altra, pues anem a veure si per a Raba o Danjuma, i en punta d'atac o Danjuma o Hugo Duro, és el que mixa a mi aixina un poc de memòria.
1: Bueno, pues sí, jo crec que evidentment ixe pot ser l'equip titular. Home, no està Luis Rioja, Danjuma, que ha vingut jugant de nou, pues podia jugar en ixa banda, i dalt pues Hugo Duro, en Sato en la banda esquerra, que ha vingut jugant d'extrema esquerra, i després el doble pivot, Guido, Uric, Odien, en Javi Guerra per davant, i darrere, pues, deja Tàrrega, lo que en diga, ja, i bueno, Rodrigo Amón, perquè ahir també se va lesionar Monferrer, el jugador lateral del Mestalla, no?
2: Sí, és un dels futbolistes també que arrossega molèsties després d'esta pretemporada. És molt probable que no puga estar en el dia de demà, i ahí anem a veure, perquè pues, també hi ha un futbolista com Amos Wanjala, que ocupa la demarcació de central, però crec que inclús algun minut ha tingut en ixe lateral, si pot ser una alternativa també, o algun altre futbolista, que veiem que puga assumir el repte d'ocupar ixe lateral dret davant les absències.
1: Bueno, pues això tot de cara a ixe Trofeu Taronja, a ixe partit que començarà a les 9 de la nit davant el Newcastle. Abans, a partir de les 8, tots els actes. Ara després anem, parlarem de tot el que està pues, previst, la presentació de l'equip, dels jugadors, del cos tècnic. Però també tenim que parlar de l'actualitat de mercat, Pablo, perquè André Almeida, que ahir pues, continua a l'espera de resoldre el seu futur, a hores d'ara continua sent jugador del València. Ahir ja contàvem que València i Swansea havien arribat a un acord per a que André Almeida poguera jugar traspassat a l'equip galès, però André Almeida pues, no ha volgut anar-se'n al Swansea. Era per aquest motiu que en estos últims dies estava entrenant al marge del grup per a preservar-lo, pues bueno, el seu estat físic. Sol passar en tots els clubs, no? Quan hi ha avançada una operació, que els jugadors entrenen al marge. Però en no resoldre's, en no voler anar, pues, André Almeida al Swansea, i a l'espera de que arriben altres ofertes, que de moment no arriben al València, el jugador, avui, s'ha entrenat ja en tot el grup, un mes.
2: Sí, ho diem estos dies enrere, que si la situació no es resolia en la direcció de l'eixida, és a dir, si no es confirmava la seva eixida, anava a tornar al grup i això ha sigut. Una vegada pues esta situació no ha avançat cap a eixa direcció, avui novament André Almeida entrenant amb els seus companys, preparant eixe partit de demà i tornant a la dinàmica habitual de treball després d'uns dies en els que ha estat treballant en solitari, pues ja torna amb el grup i a l'espera de que avance el mercat i que vaja, pues, evidentment, sento més en eixos entrenaments amb Carlos Corberán.
1: Mentre se resol el seu futur, el d'André Almeida, pues, evidentment, pues, ahir ja contàvem que si no s'anava a resoldre, pues, avui s'entrenaria en el grup, com així n'ha assegut. Bueno, esperarem els pròxims dies per veure si arriben a tres ofertes que puguen convèncer André Almeida. Mentrestant, el València treballant en incorporar, en fitxar ixe lateral dret que necessita l'equip, reforçar ixa posició de lateral dret, perquè, recordem, pues, Fulquier no va arribar per l'inici de la Lliga. Fins ara estan jugant els canterans, Rodrigo Gamón, Montferrer, encara que Montferrer també, com hem contat, està lesionat, i necessita, pues, fitxar ixe lateral dret. Se té clar el perfil, el jugador, però clar, ara estem en aquest procés de negociacions entre els clubs, entre el jugador, i fins que no s'arribi, pues, a un acord, pues, ja comentarem, pues, quan estiga tot, pues, acordat i pràcticament tancat, per a que no torni a passar el que va córrer amb Menier, pues, quin és aquest jugador que ja està en marxa el València per a poder-lo fitxar en el lateral dret.
2: Sí, procés de negociació obert, en este cas, pues, a l'inversa, no?, del que veníem parlant, amb l'objectiu de que s'incorpore com es pronte millor. Anem a veure si fructifiquen aquestes negociacions tant en el club com en el futbolista i pronte, pues, poden donar més detalls de eixe futbolista i que acabe convertint-se, evidentment, en nou jugador del València en els pròxims dies.
1: Bueno, pues, així n'estan les coses en quant al mercat de fitxatges del València. Demà, la presentació de l'equip, dels jugadors, del cos tècnic a l'estadi de Mestalla, a les 8 que començaran eixos actes, ahí estarem en directe. Ahí se presentaran, pues, els jugadors, l'equip, com cada any, pues, aniran eixint per línies, els porters, els defenses, els migcampistes, i després també el cos tècnic del València, encapçalat per Carlos Corberán, que tenim cares noves en ixe cos tècnic. Pablo, conta-nos, per a que els aficionats del València coneguen els nous membres del cos tècnic del València.
2: Sí, precisament ahir es va anunciar eixe cos tècnic del València, un cos tècnic reforçat per esta temporada, com dies, encara és noves, amb canvis en alguna de les parcel·les, però que això sí, continua encapçalant una temporada més Carlos Corberán, el tècnic de Cheste, que arranca esta temporada acompanyat encara amb Jorge Alarcón, com les últimes campanyes, com a segon entrenador, i amb Josep Alcácer, José Vicente Oltra i Pablo Álvarez com a assistents. Una de les incorporacions destacades és la de Darío Navarro, com a especialista en accions a pilota parada. El tècnic valencià va estar en este càrrec en Club Atlético Osasuna la passada campanya, ara firma per el València Darío Navarro. A partir d'ahí hem de parlar també de els entrenadors de porters, amb Marcos Abad com a responsable d'esta parcel·la i Antonio Chotorena com a assistent d'entrenador de porters, dos analistes com són Paco Bernabé i Carlos Pérez, els preparadors físics, que repeteixen, Rafa Aranda, Joan Monari i Sergi Benet, i els psicòlegs esportius que completen el cos tècnic són José Carrascosa i Isaac Benedito.
1: Bueno, pues, ixe és el cos tècnic del València de cara a la pròxima temporada i que demà també, pues, se presentarà en l'estadi de Mestalla. I ahí està, pues, ixa foto que ja, pues, heu pogut veure en les xarxes socials del València, amb Carlos Corberán al capdavant i amb ixes cares noves. Pablo Álvarez, tècnic assistent, Darío Navarro, tècnic especialista en jugades a baló parat, va estar en Osasuna la temporada passada, i Paco Bernabé, analista. La resta, pues, ja els ha dit els de la temporada passada, com ha comentat Pablo, Jorge Alarcón, Josep Alcácer, Marcos Abad, el preparador de porters, Rafa Aranda, el preparador físic, juntament amb Sergi Benet i Juan Monar. Bueno, pues demà tot ho viurem i ho contarem a l'estadi de Mestalla. Del rival del Newcastle, Pablo, bueno, lo que ya hem contat, un equip de la Premier, un gran equip, a pesar que arribarà pues, en baixes importants, perquè han traspassat a Tonali, també a Gordon, al Futbol Club Barcelona, Bruno Guimarães, venen el nou entrenador.
2: Sí, en este cas Matías Gyasly és el nou entrenador, el alemà ex del Al-Ahli de Aràbia Saudí, un tècnic que ve d'aconseguir èxit en la Liga Saudí i que és l'aposta d'un Newcastle que pues, té també al fons saudí, a un fons saudí darrere, i jo crec que per això, no? Eixa elecció d'este tècnic que vol canviar la dinàmica, no? D'un estiu en el que estan produint-se moltes eixides, en el que s'espera inclús alguna més de futbolistes importants, però que, evidentment, amb aquesta capacitat econòmica pues, estan tractant de suplir amb diferents fitxatges de jugadors, no? També que puguen pues, ocupar aixòs buits. Anem a veure, no? Finalment, quina és la convocatòria per a enfrontar-se al València, però és un equip, com venim dient, d'un gran potencial i que esta temporada pues, vol millorar respecte al passat curs.
1: Va jugar la Champions, el Newcastle, la passada temporada. És cert que ha quedat a mitat taula de la Premier, però és un equip. És el partit més serio que té el València d'esta pretemporada i que jo crec que serà un bon test de cara al debut de la Lliga.
2: Sí, de fet, estàvem mirant un poc les xarxes del Newcastle, però ahir també és un partit important per allò de que evidentment va ser el primer partit amb este nou tècnic, estan a prop també de començar la Premier League i després de tot el que està passant este estiu, jo crec que també volen pues, pegar aquest col damunt la taula que canvi un poc com dient la dinàmica.
1: Bueno, pues ara continuarem parlant d'aquest trofeu taronja, d'aquest partit entre la València i Newcastle i de tots els actes previs que n'hi han previstos des de les 8 de la vesprada, la presentació de l'equip, de jugadors i aquest homenatge que vol fer el València a tots els pobles afectats pels incendis de la comunitat valenciana, sobretot la província de Castelló, de la Serra d'Espadà. Ahir ja vos contarem que ha convidat els 18 alcaldes. Avui estarem amb un d'ells, a Onda, un dels pobles també més afectats. Tots de seguida, sí, en l'informatiu del València.
4: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
5: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única.
6: La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Conéctate al sentimiento. Conéctate a VCF Media Radio.
1: Se n'anem al directe, estem pendents de l'arribada de jugadors del València, de l'equip del València femení a la Basílica de la Mare de Déu. Ahí tenim ja imatges en directe, Vicent Burguete.
3: Pues así están els jugadors i les jugadores del València Club de Futbol entrant així a la Basílica de la Mare de Déu. Així estan pues, en els aficionats que estan esperant als jugadors i a les jugadores. I pues així veiem que estan en la porta de la Basílica en este encontre tan especial, en este event tan valencià i valencianista. I pues així estan els jugadors, Robi. Ahí veiem ara Omar Saïd, Javi Guerra, que són Saïc, els que van Javi en la
1: Guerra,
3: cua.
1: Jesús Vázquez, tots arribant a eixa Basílica de la Mare de Déu per a fer pues, la tradicional ofrena floral a la Verge. Com cada any, pues, els jugadors del València, en este cas el capità José Luis Gaya i la capitana del València femení, Pauleta Sancho, pues, faran eixa ofrena floral a la Verge, i ahí ha estat pues, el nostre company Vicent Burguete contant-nos l'arribada, el directe dels jugadors, Pablo.
2: Sí, aplegada a la Basílica dels jugadors i les jugadores del València per a, com diem, l'ofrena floral tradicional d'aquestes dates, amb presència també d'alguns jugadors de l'acadèmia o del mestalla que estan en dinàmica de primer equip, en vista a Rubo Iranzo, a Vicent Abril, a David Otorbi, pues bé, tots els jugadors que estan fent esta pretemporada en el primer equip i que van a participar també d'aixa ofrena en el dia d'avui.
1: Recordem que els jugadors, l'equip ve d'haver visitat les obres del nou mestalla, on també ha estat allí el president del València, Kiatlin, que està així en la ciutat i per primera volta l'equip ha visitat com va l'estat de les obres i bueno, pues després d'eixa visita a l'home Estalla se n'ha anat cap a la Basílica on a hores d'ara pues, el vicerrector de la Basílica de la Mare de Déu i capellà del València, Álvaro Almenar, pues, va fer eixa ofrena floral, Pablo, a la Mare de Déu.
2: Sí, pues eixa tradicional ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats, a la patrona de tots els valencians que anem a tindre, pues així no res, perquè ja tenim ahí ubicats en eixa zona, pues, als jugadors i les jugadores, a tots els integrants de les dos plantilles del València.
1: Bueno, pues, vos hem contat en directe el que ha sigut avui, pues, primer la visita de jugadors a les obres del nou Mestalla i ara pues, en eixa ofrena floral a la Mare de Déu, a la Basílica de la Verge dels Desemparats. Vicent Burguete, que continuarà ahir i bueno, si n'hi ha alguna novetat al respecte, després tornarem a contactar amb el nostre company. Mentrestant, Pablo, anem a seguir pues, en eixos actes del trofeu Taronja i sobretot aquest homenatge especial que vol fer el València.
2: Sí, un homenatge evidentment a tots els municipis

0: corresponde. Por eso, desde el Ayuntamiento tenemos claro que vamos a colaborar con la Acción y tal, con el resto de administraciones, para que esa recuperación pues sea cuanto antes una realidad. Y además quiero destacar también, por ejemplo, la implicación de la sociedad ondense. Sí. Se han dirigido a nosotros varios clubes, entre ellos el de el Club de Caza de San Roque de Onda y el Club de Esplome, sí, para mostrarnos su predisposición a colaborar y recuperar cuanto antes pues nuestra montaña, nuestro bosque.
1: Estamos hablando con el teniente de alcalde y concejal de deportes, José Vicente Iserte, de Onda, como decíamos, una población muy unida al Valencia y al valencianismo por Enrique Saura. Y José Vicente, quiero que escuches a Saura, cuando lo tuvimos aquí en directo, emocionado por todo lo que estaba pasando a su pueblo y a él también, pues de manera especial.
2: La verdad que he pasado dos días o tres muy, muy, muy, muy mal, porque claro, es una casa, pero es una casa en la cual está un... Perdona, pero son 43 años que estoy viviendo ahí en esa casa y claro, nos hemos tenido que bajar porque venía el fuego cara a nosotros y estamos así aquí en el pueblo. De momento, la casa, todas las casas que están alrededor de la mía o yo alrededor de las de ellas están bien protegidas y es algo que hay que agradecer a esta gente que está apagando fuego.
1: Es la voz de Enrique Saura, pero era la voz de un pueblo, José Vicente Iserte.
0: Sí, efectivamente, pues Enrique Saura, como muy bien has dicho, pues es una persona muy, muy querida en nuestro pueblo, fue el capitán de nuestro club de Valencia y le queremos una barbaridad. Y claro, él tiene la casita muy cerca, que fue también desalojado y lo sufrió un poquito más que el resto de ondenses, lo vivió en primera persona. Claro, pues a todos se nos encogió el corazón cuando veíamos el fuego tan cerquita de nuestra población y de nuestro entorno. Y el incendio pues también nos recuerda el enorme valor que tiene nuestro patrimonio natural. La Sierra Estadal forma parte de nuestra identidad y debemos seguir apostando por su cuidado, por la prevención y por una gestión forestal que reduzca el riesgo en situaciones como esta y que no vuelvan a producirse y que no suframos ningún ondense de otra vez esta situación tan injusta.
3: Evidentemente destacamos, ¿no?, esa vinculación y ese cariño, ¿no?, de Onda también a Enrique Saura, le da nombre al campo, y quería preguntarte, si no te meto en un aprieto, cómo se plantea también la temporada para el Onda, hablando un poquito de fútbol, para ir conectando con lo que viviremos mañana.
0: Sí, pues como una temporada más con muchísima ilusión, con el equipo sea fuerte en casa y fuera también, por supuesto, y volver a ver si podemos subir de categoría. Es que hemos estado los últimos años a puntito del ascenso y produciendo muchísima ilusión entre la población ondense aficionada al fútbol. El año pasado pues llegamos a la final de la Copa Nostra y claro, pues como te digo, pues ilusión. Y vamos a ver, hoy empezamos el primer partido de la temporada contra el Nules a las 8 y a ver cómo va el equipo, si está preparado bien, que no tengo ninguna duda, y el compromiso que tienen todos los jugadores. Pues vamos a arrimar el hombro todos, afición, equipo, club, directiva, y a sacar esto adelante y a conseguir el esperado ascenso del Club Deportivo Onda, claro.
1: José Vicente Iserte, teniente alcalde de Onda, concejal de deportes, lo dicho, mañana nos veremos en Mestalla y mañana pues el Valencia quiere haceros ese pequeño homenaje. Toda ayuda de solidaridad yo creo que es buena, y el Valencia ha querido tener ese gesto con vosotros y con los 18 alcaldes de los municipios afectados, para que estéis ahí recibiendo el cariño de Mestalla y de todo el valencianismo. Nos vemos, José Vicente.
0: Muchísimas gracias, nos vemos mañana en Valencia. Gracias.
1: Es un de los actes que están previstos, como estén contando, en esos actes previstos del trofeo Taronche, ese homenaje a toches pobres afectados por esos terribles incendios. Pero ni han mes coses, Pablo, pero ese trofeo Taronche, contanos.
3: Sí, y totes ellos les haremos contar así, en esta casa, en directo desde les 8 menos 5 de la vesprada. Quan comencen el gruix dels actes, estarem ja en directe per a que puguen seguir los tots. Aquí és que no siguin al camp de Mestalla, des de casa, des de la platja, des d'on estiguen, que sàpiguen que tant des de la ràdio, en les seues diferents plataformes, com en la tele, en YouTube, en l'app, en el web, pues van a poder viure tots aquests actes previs, com diem, des de les 8 menos 5, que estarem en directe.
1: Ja dic, és un trofeu taronja molt solidari, perquè també l'equipació, les camisetes en la que demà jugarà l'equip, que va ser la segona equipació Puma, que se va pues, presentar la setmana passada, i aquesta camiseta de color blau, amb detalls de color pues, taronja, conta-nos, perquè també té la seva part de solidaritat, Pablo.
3: Sí, perquè com apuntàvem a l'inici d'aquest informatiu, hi ha una acció especial amb Cerveza Astúria, el Premium Partner del València, i és, a més, patrocinador oficial d'aquest trofeu taronja. Pues, aquestes camisetes van a tindre un parche especial en el frontal i van a ser úniques per al trofeu taronja, que després pues estes camisetes van a ser donades a locals d'hostaleria, hostalers de que col·laboren en evidentment en Cerveza Astúria de les zones afectades per estos incendis que han castigat la Comunitat Valenciana, una vegada més una mostra de suport a un sector que s'ha vist molt afectat per aquest tipus de situacions, perquè es limita l'oci, es limita el turisme i tot això pues, també els ha afectat molt als hostalers.
1: Bueno, pues tot això ja dic que ho veurem demà en directe des de les 8 menos 5. Ahí estarem a través de l'app, de la web, del canal de YouTube del València per oferir-vos este trofeu taronja. I s'espera una molt bona entrada en Mestalla, perquè queden poques entrades a la venda, encara queden entrades, però bueno, demà podem estar a prop dels 40.000 aficionats en el Trofeu Taronja, que és una molt bona xifra per a ser mes d'agost, la calor que va fer, pues bueno, pues poden haver 40.000 valencianistes demà en Mestalla.
3: Sí, encara queden entrades, però la gent que s'anime per a comprar, perquè va haver un gran ambient ja segur, amb més de 35.000 entrades venudes, amb pues, molta presència assegurada d'aficionats, i encara pues, amb aquestes entrades disponibles, els que vulguin sumar-se encara estan a temps, com saben, amb preus reduïts, inclús amb eixe descompte especial per a socis VCF, així que esperem, per què no, a plegar aixòs 40.000 i viure una nit màgica en el camp de Mestalla per a redonir, no, estes dates estiuenques.
1: Bueno, pues vos hem contat tota la prèvia d'ixe trofeu taronja. De demà anem en l'actualitat de l'Acadèmia, el Mestalla, del València Femení. Tornarem també a la Basílica de la Mare de Déu.
4: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
5: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle.
6: VCF Radio, l'Acadèmia.
1: Com cada dia anem a l'actualitat de l'Acadèmia en este informatiu, tenim el juvenil de l'Acadèmia en les semifinals d'aquest torneig prestigiós Cantepro, on quedaren campions la temporada passada, pues avui semifinals, Pablo.
3: Sí, en la fase final, en les rondes definitives, està ja l'equip que dirigeix Euge Rivera. Esta temporada pues, vol repetir l'èxit del passat curs, i per això pues, haurà de superar esta vesprada a partir de les 6:30 a la Real Societat, que és el rival que li ha tocat després de ser primer de grup, amb golejada inclosa, perquè ahir va haver l'última jornada de la fase de grups, va golejar el València Juvenil a l'Atlético Paso per 6-0 per assegurar-se i segellar aquesta classificació per a les semifinals com a primer de grup.
1: Ui, les semifinals, demà la gran final.
3: Sí, esperem que siga així. El que li queda allí en la illa de La Palma, ui, les semifinals, com diuen, contra la Real Societat, demà la final o el partit per el tercer i quart lloc contra un equip de Canàries, perquè l'altra semifinal va ser derbi entre Las Palmas i el Tenerife.
1: Bueno, pues esperem que el juvenil de la nostra acadèmia revalide ese títol de l'any passat. El Mestalla demà també té nou partit de pretemporada davant el Cieza, i a veure si continuen les bones sensacions fins ara. Dos partits, dos victòries. Demà davant el Cieza.
3: Sí, demà contra un rival del mateix grup de competició, per tant, una cita important per a saber en quin punt va la preparació dels d'Òscar Sánchez. La pròxima setmana, doble cita, així en el Puigades, contra Teruel i Nàstic, així que segueix avançant la pretemporada del filial valencianista.
1: I el València femení, que també té demà partit de pretemporada en Oliva Nova, serà partit a porta tancada, però bueno, ahí estaran les de Miquel Crespo.
3: Sí, demà és dia intens, perquè va tindre partit a partir de les 7 de la vesprada el femení del València, les de Miquel Crespo, que es mesuraran davant el Birmingham en Oliva Nova, i és que també va jugar el femení B partit de pretemporada, és a dir, anem a tindre els dos primers equips, masculí i femení, i els dos filials jugant partits de pretemporada, partits de preparació en un dissabte de molt de futbol, tot i estar encara en el mes d'agost.
1: Demà ho contarem. Ja dic, en la nostra programació especial, en ixe trofeu taronja, començarem des de les 8 menos 5 de la vesprada. Més coses, Pablo.
3: Un apunt del València femení B, perquè ja coneix el seu grup de competició i el calendari. Va ser el grup 2 de la segona federació de futbol femení, categoria a la que torna després d'aconseguir l'ascens el passat curs, i va tindre, la veritat, que un grup complexe, perquè va enfrontar-se a equips de Catalunya, d'Aragó, Balears i de la Comunitat de Madrid, ja que vol una part positiva respecte a fa dues temporades, i és que s'evita una gran quantitat de desplaçaments a les Illes Canàries, que fa dos anys jo crec que van lastrar-hi molt el femení B del València, així que ja coneixen els rivals. La primera cita de competició oficial el primer cap de setmana de setembre com a visitants a Terres Balears.
1: L'actualitat de l'acadèmia, tots els equips i del València femení, per supòt que vos contem així l'informatiu del València. I acabem este informatiu com l'hem començat, contant-vos el que ha sigut la visita de l'equip, dels jugadors, del cos tècnic, del president del València, Ked Lim, a les obres del nou Mestalla, i hores d'ara que continuen a la Basílica de la Mare de Déu fent ixa ofrena floral, i allí continua Vicent Burguete.
7: Josep Rovira, Pablo Hort, pues así estem encara esperant en este sòlid calor de la plaça La Verge, a veure quan isquen els jugadors. Estan fent ara pues acte protocolar, i primer han entrat, han pres asiento, i després pues han fet esa tradicional ofrena en les flors, en ese centre de flors que ha ficat a la nostra Mare de Déu, a la Verge de tots els valencians, i pues ara estan com dient, dins tant l'equip femení com l'equip masculí, i esperant ara a que isquen d'esta basílica.
1: Pues ahí estan els nostres jugadors i les nostres jugadores fent ixa ofrena floral a la Mare de Déu. Bueno, pues ahí continuen, i bueno, com sol ser pues cada any, el nostre capità José Luis Gallà i la capitana del València femení, Pauleta Sancho, que portaran ixa corona de flors als peus de la Mare de Déu ahí a la basílica, per a que ens doni sort de cara a la pròxima temporada. Com estem veient, Vicent, molts aficionats del València, és que estan ahí pues esperant que isquen els jugadors.
7: Sí, estan aficionats, també està la premsa, i imagine que pues encara tardaran un poc més, no ens donarà temps a
3: agrupats en l'ombra, que la imatge enganya.
7: Sí, fixeu-vos que així no se veu quasi ni un alma, solament turistes, i pues així és on se veu a tots els valencianistes esperant a la sombra.
1: Gràcies, Vicent Burguete, que ens ha contat el que ha sigut pues ixa visita, està sent ixa visita de l'equip, dels jugadors, de les jugadores del València femení a la Basílica de la Mare de Déu de la Verge dels Desemparats. Abans, com vos hem contat, han estat visitant les obres del nou Mestalla per primera volta. Tot l'equip, també el president del València, Kiat Lim, que està així en la ciutat de València. Nosaltres ho deixem així, este informatiu, però recordeu, demà tornem en eixa programació especial, en eixa 54 edició del Trofeu Taronja, per a contar-vos la presentació de l'equip i el partidàs València. Newcastle, fins demà!
8: Torna a escoltar este contingut a iVoox y Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
9: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
8: Van a escuchar una reemisión del partit del València.
10: Este es l'11 del València, que ja ho hem dit, avui vol guanyar, allunyar-se de Sens, pujar posicions en la classificació. En la porteria ve de fer un molt bon partit davant Osasuna, segur i ferm. El de Macedònia, Stole Dimitrievski, defensa banda dreta per al portuguès Thierry Rendal, parella de centrals, ahí consolidat en l'equip titular. El basc Unai Núñez, acompanyat pel suís, ahí Fermi Segur. Era Aixomert, la banda esquerra per al de sempre, per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà. Centra el camp i se doble pivot, efectiu i que funciona molt bé. L'argentí, el campió del món, Guido Rodríguez, i el de Xilet, Javi Guerra. Les bandes per al Sevilla, per a l'ex de l'Alavés, partit molt especial per a Luis Rioja. I el belga, Largi Ramachani, que està en un gran moment, porta 4 gols. La mitja punta, buen llibertat de moviments per al suís Filip Urinic. I dalt el nigerià, el que sempre aporta coses interessants, Sadiq Umar. Per part de l'Alavés, de Quique Sánchez Flores, en la porteria un ex del València, el de Xavi, a Toni Sivera. Defensa de 4 per a Nahuel Tenagli en banda dreta. Protesoni Pacheco central, Johnny Otto en banda esquerra. Centra el camp, doble pivot per a John Guridi i el capità Antonio Blanco. Les bandes per a Carles Aleñá, Ángel Pérez. En la davantera estarà un ex de l'Acadèmia, del juvenil Toni Martínez, i l'argentí, el golejador desde Alavés, Lucas Boye chiulará. El debutante, el andaluz Guzmán Mansilla, estará ayudado por Val Perde el Cerro Grande. Guantara se va a guardar un respetuoso minuto de silencio por la memoria y en el record de María Desamparados Garrigues Trenor, abonada más de 70 años en el Valencia.

0: Así comienza l'informatiu del València.
1: Y así estem en l'informatiu del València, l'informatiu de VCF Media Radio de este divendres 7 d'agost, ya en la previa el que va a ser el Trofeu Taronja, la 54 edició del Trofeu Taronja, que se disputarà demà a l'estadi de Mestalla a les 9 de la nit en ixe partidàs València Newcastle. És el partit més especial, el partit més important de la pretemporada del València, que serà també la presentació de l'equip, dels jugadors, del cos tècnic, a l'espera que arriben pues, més fitxatges. Demà tot ho viurem a l'estadi de Mestalla. El partit és a les 9, però des de les 8 estan previstos tots aquests actes previs al Trofeu Taronja, i ahí estarem nosaltres també en directe des de les 8 de la vesprada per a contar-vos aquest trofeu taronja, tots aquests actes previs i després el partit davant el Newcastle. Ens podreu veure, ens podreu seguir, ja dic que demà en aquest trofeu taronja per la A, per la web, pel canal de YouTube del València, com tots els dies. També podeu seguir este informatiu del València des de qualsevol part del món, allà on estigueu, se connecteu al directe, a l'app, a la web o al canal de YouTube, i ahí estem. I si no, pues, després queda gravat, en l'app se pot veure, també en el canal de YouTube, i si no, també en el nostre podcast, en iVoox o Apple Podcast. En un dia on el València pues ha fet ixe últim entrenament previ al Trofeu Taronja, així a la ciutat esportiva de Paterna, per a preparar ixe partit, i a hores d'ara que tenim a l'equip, als jugadors visitant les obres del nou Mestalla, allà que s'han anat els jugadors del València per a visitar les obres. Allà també està el president del club, Kiat Lim, i després d'ixa visita a les obres, l'equip, els jugadors, el cos tècnic i el València femení farà la tradicional visita a la Mare de Déu dels Desemparats. Estarà a la Basílica de la Verge, com cada any, per a fer ixa ofrena foral a la Verge, a la Xeperudeta. Bueno, pues ara de seguida també anirem a la Basílica de la Mare de Déu. Vos contarem l'última hora de l'entrenament del València, este matí així la ciutat esportiva de Paterna, i també com està el mercat de fitxatges en el València, pendents de André Almeida, que de moment continua en el València, perquè el migcampista portuguès avui s'ha entrenat amb tot l'equip, així la ciutat esportiva de Paterna, després del que ja vos contàrem en el dia d'ahir, que València i Swansea, l'equip galès, ja tenien un acord per a que André Almeida poguera jugar en el Swansea, però el jugador no volia anar-se'n. I ja dic, si això no se resolia, pues el jugador tornaria pues a entrenar-se amb el grup, perquè fins ara estava al marge del grup, com sol ser habitual, quan una operació està tan avançada i està a l'espera de que se puga tancar, pues, com sol passar en tots els equips, pues, André Almeida, en este cas, també ha treballat al marge. Com el jugador pues, no vol anar al Swansea, avui pues, ha entrenat amb l'equip a l'espera, això sí, de resoldre el seu futur, d'esperar altres ofertes que de moment tampoc arriben al València. Bueno, pues, ara ho contem tot. Un València que també està buscant ixe lateral dret que necessita pues, l'equip. Ahí està el CEO de futbol, Ron Gurley, la secretaria tècnica, treballant. Se té clar el perfil, el jugador que se vol, però ara pues, se tenen que començar a mantindre ixes converses, ixes negociacions per a tancar ixe acord. I de moment pues, no n'hi ha novetats al respecte. Bueno, pues, de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu, i sobretot d'aixe trofeu taronja, també d'aixos actes solidaris que té previstos fer el club en la prèvia del partit de demà davant el Newcastle, perquè ja vos ho contarem i avui aprofundirem un poc més. El València vol fer un xicotet homenatge, un homenatge especial a tots aquests pobles afectats pels incendis de la Comunitat Valenciana, sobretot de la província de Castelló, de la Serra d'Espadà, que van patir de manera terrible aquests incendis. I avui, precisament, pues, se n'anirem a Onda, un d'aquests pobles afectats pels incendis, Onda i el València, que ens uneix molt, perquè recordem que Enrique Saura és de Onda, i Enrique Saura, pues, també, ell va patir en primera persona aquests terribles incendis. De fet, va ser protagonista fa unes setmanes d'este informatiu. Avui estarem a Onda perquè, ja dic, el seu tinent d'alcalde, demà, al igual que aquests 18 alcaldes, estaran en l'estadi de Mestalla. Ja diem que va ser un trofeu taronja molt solidari perquè demà la camiseta en la que jugarà el València, que és la segona equipació Puma, i la camiseta de color blau amb detalls de color taronja en el coll i en les mànegues, que estrenarà el València per primera volta jugant a Mestalla, portarà en la part frontal pues, un parche molt especial, un parche del nostre patrocinador de cerveses Túria, que ja diem, aquestes camisetes després seran donades a tots els bars que també han patit incendis en la Comunitat Valenciana i sobretot en la província de Castelló. Ja diem, és un trofeu taronja molt solidari que ara vos detallarem, que ara vos comentarem en este informatiu del que ja estem pues, preparats un dia més. En Pablo Ors, què tal?
2: Així és, company. L'últim de la setmana ja pensant en aquest trofeu taronja i pues amb ganes de que rode demà ja la pilota en el camp de Mestalla amb tota l'actualitat, no?, que estem comentant en aquesta visita a les obres del nou estadi, d'ací un ratet també aquesta tradicional ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats, a la patrona de tots els valencians, i sobretot, no?, amb aquesta última sessió de treball que hem tingut ací este matí en la ciutat esportiva de Paterna per a preparar el duel de demà contra el Newcastle, amb el que es vaya tancant la pretemporada ja cada vegada més a prop d'eixe inici de la competició, pues, amb ganes de que tot arranque i de poder, no? Pues, començar a gaudir també d'una cita especial com és la de demà en eixe trofeu taronja.
1: Bueno, pues ja dic, ara anem a contar-ho tot, però a hores d'ara l'equip el tenim en el nou Mestalla, visitant les obres del nou Mestalla, després de l'entrenament d'este matí, allà que s'ha anat l'equip, els jugadors, l'entrenador, també pues, el CEO de futbol, Ron Gurley, a veure com van les obres del nou Mestalla, on també està el president del València, Kiat Lim. Després d'eixa visita s'aniran a la Basílica de la Verge per a fer l'ofrena foral a la Mare de Déu, però de moment els jugadors els tenim veient les obres del nou Mestalla.
2: Sí, coneguem de primera mà com està evolucionant pues, tots els treballs en aquest nou estadi en el que pues, jo crec que també no és un al·licient per a esta temporada, no? Conèixer pues, cap a on va el futur en quant a la ubicació i conforme pues, és a poquet agafant cos i forma el estadi en l'avinguda de les Corts Valencianes i a partir d'ahí pues, il·lusionar-se, no?, en tots aquells futbolistes en poder fer una gran temporada que ens porte, no?, en el futur pues, a gaudir de cites importants en aquest nou estadi del València.
1: Ja dic que és la primera volta que els jugadors pues, van a visitar aquestes obres del nou Mestalla per a veure com van. Bueno, que recordem, així ho venim contant en l'informatiu, tot va en aquest calendari previst en quant a la finalització de les obres, que serà pues, per a la pròxima temporada. Està previst que el València puga jugar ja a aquesta pròxima temporada, la 27-28, i bueno, tot la tot el que són aquestes obres que continuen en marxa ara estan, pues, sobretot els treballs centrats en l'alçament de lo que serà la gran coberta. I ja dic, a hores d'ara, els jugadors visitant el nou Mestalla, on jugaran la pròxima temporada, i allà que està també el president del València, Kiatli.
2: Sí, és una cita també important. Jo crec que, ho deia abans, no? És interessant que ells sàpien, no? Que agafen també aquesta motivació que de saber, no? Que hi ha aquest procés en marxa, conèixer-lo, estar ahí, veure, no? Com evoluciona, començarà, jo crec que és un exercici que segur faran, eh? Començar a imaginar-se com serà el poder jugar allí. Evidentment, pues, alguns ja saben que se jugarà a Mestalla i poden, no? Pues, començar a tindre aquest cuquet dins del cos un dia per a tindre aquesta motivació extra de cara a poder viure grans cites en aquest nou estadi.
1: Bueno, pues els que hagueu passat per la vinguda de les Corts podreu veure dia a dia com van evolucionant aquestes obres del nou Mestalla, i els que també en seguiu, que sou molts, així en l'informatiu, pues, bueno, cada setmana donem també, pues, l'actualitat, l'estat de com van les obres. Mira, el nostre realitzador Marcos Cabanyes està ficant-nos imatges, no?, precisament de com estan anant totes aquestes obres, que ja diem, a hores d'ara està visitant la plantilla, els jugadors, l'entrenador, Ron Gurley, i també el president del València, Kiat Lim, que està així a València.
2: Sí, amb aquests hites importants, no?, que hem estat vivint en els últims mesos, amb tota aquesta estructura que suportarà la coberta, amb tots aquests pilars que, pues, a poc han anat col·locant-se i que li donaran aquesta forma, no?, definitiva a lo que és l'estructura de l'estadi, amb aquestes balconades que ja comencen a estar recobertes i que a poc, pues, és el que estem dient, cada vegada més a prop de que siga la nova casa del València, i s'està treballant, i ara estan, pues, els nostres, junt al president, visitant aquestes obres per saber de primera mà com va ser aquest nou estat.
1: Bueno, pues tenim a l'equip i a jugadors en el nou Mestalla visitant les obres en companyia del president del València, Kiat Lim, i després d'aquesta visita se n'aniran cap a la Basílica, cap a la plaça de la Mare de Déu de la Verge dels Desemparats, on faran, com cada any, ixa tradicional visita, pues, a la Verge, l'ofrena floral, estarà, pues, el València i també el València femení. I allí, esperant als jugadors, està el nostre company Vicent Burguete en la plaça de la Mare de Déu. Què tal, Vicent, com estem?
3: Hola, companys. Pues així estem, en la porta, en la basílica, això sí, al costat, en l'únic hueco que hi ha d'ombra en tota la plaça de la Verge, i esperant tant al primer equip masculí del València Club de Futbol com al primer equip femení, que van a fer presència dos equips, els dos primers equips del València, en esta tradicional visita a la Basílica de la Mare de Déu, dia especial per als valencianistes.
1: Bueno, i imagine que avui la plaça de la Mare de Déu, pues, plena de turistes i també d'aficionats del València, que també, pues, s'acosten, no? Saben que és una visita tradicional la que fa l'equip, i segur que alguns aficionats estan per ahí, no, Vicent?
3: Sí, totalment, l'has clavat, pareix que no dugués en senassó, perquè la veritat que hi ha molts turistes, però també se veuen, pues, moltes senyeres, moltes primeres equipacions, també s'ha vist en l'equipació que se jugarà demà en el Trofeu Taronja, hem vist estar a totes les equipacions possibles del València Club de Futbol, hi ha així aficionats ja esperant, però un quart d'hora aproximadament falta per a que el primer equip del València Club de Futbol i també tant el masculí com el femení, pues, entren a esta basílica, com acompanyats dels staffs, de tot l'equip del València Club de Futbol, i, pues, com dèiem, la veritat que així està ple de turistes, jo crec que les pillarà a ells per sorpresa, però també quan a ple l'equip s'acumularan les masses així en la plaça de la Verge.
2: Hem de dir que hi ha que ser valent avui també per estar allí, perquè poca ombra i molta calor, però al final estem parlant, Vicent, de que és, pues, allò d'anar agafant inèrcia, no? És un acte tradicional, també a les portes del Trofeu Taronja, que ara després, pues, entrarem a comentar, i això significa que la 26-27 està a punt de començar, i també dona aquest gustet, no? El anar veient que tot va arrencar, suposo que es palpa també, no, els aficionats que hi ha per ahí.
3: Així és, encara queda algun partit que altre per a, pues, bueno, estar preparats per a la competició lliguera, de la que l'afició, òbviament, pues, té moltes ganes de que comence, però sí, pues, com és habitual, pues, comencem en esta visita antes del Trofeu Taronja, en esta tradicional visita, un costum que jo crec, igual que tots, que no s'ha de perdre, perquè al final pues, li aporta aquesta identitat al club i a l'afició, perquè són valencians, és un puesto especial, tant en la frena de València com ara en la visita a la Basílica, a esta plaça de la Verge, i això, pues, com tu dius, company, Pablo, demà, el Trofeu Taronja, altre acte, altre event, a la que l'afició té moltíssimes ganes, i sol ser també un event, una nit, un acte on prou famílies pues, solen anar, i és un dia especial.
1: Vicent Burguete, el nostre enviat especial avui a eixa ofrena a la Mare de Déu, ahir la Basílica de la Verge dels Desemparats, esperant que arriben els jugadors del València, que ja dic, ara estan visitant les obres del nou Mestalla, també en la presència del president del València, que Adlim. Després s'aniran a eixa ofrena floral, on també estarà el València femení, i com és habitual, pues, cada any, el capità del València, José Luis Gallà, i la capitana del València femení, Pauleta Sancho, faran ixa ofrena floral a la Mare de Déu, als peus de la Mare de Déu, ahí en la Basílica, i el capellà del València, Álvaro Almenar, que farà, pues, ixa xicoteta ofrena. Álvaro Almenar, capellà del València, gran valencianista, bueno, pues ahí estarà també com cada any.
2: Sí, i a més, pues, amb aquesta part especial, no?, de José Gallà, de Pauleta Sancho, els capitans valencians, amb aquesta, pues, el que dia abans Vicent, no?, amb aquesta part de sentiment especial i d'identitat que té este acte, i evidentment és un dia que jo crec que al nostre capellà Álvaro sempre el fa ser motiu d'orgull, perquè compagina, no?, el ser capellà del València amb les seues tasques precisament en la Real Basílica.
1: Vicent Burguete, després tornarem ahir a la Basílica de la Mare de Déu i ens contes l'arribada dels jugadors ahir a la Basílica, d'acord?
3: Per supost, així estarem al sol o a l'ombra. És de veres que molta gent ara aprofita per entrar, aprofitar i els últims moments a la sombreta per estar fresquet, que dins està prou fresquet. Així vos ho contarem quan entren els jugadors i les jugadores de la València Club de Futbol.
1: Fica't a l'ombra que fa calor. Bueno, mentre, ja diem, els jugadors estan visitant les obres del nou Mestalla, que serà, pues, l'estadi on jugaran la pròxima temporada, i mentre esperen que arriben a la Basílica, anem, pues, en els altres assumptes de l'actualitat del València en el dia de avui, Pablo, perquè ja diguem, l'equip s'ha entrenat este matí en la prèvia del partit del Trofeu Taronja, el partit més especial, el més important que té el València en esta pretemporada, pues, jugar a casa, ha jugat en Antonio Puchades, però jugar a Mestalla, i més en guany, que va ser la deu de Mestalla, pues va ser molt especial també en este Trofeu Taronja. Pablo, contanos les novetats, sobretot ja pensantes que podran jugar, és que no, demà en ixe Trofeu Taronja.
2: Bueno, al final, un poc en el que venim comentant durant la setmana, hem estat pendents d'aixòs jugadors que s'han perdut alguns dels últims amistosos per diferents molèsties, i pues, continua el que hem dit estos últims dies en quant a les notícies positives, i és que Pepelu, De Haas i Mukhtar Diakabi estan entrenant amb el grup a normalitat i podran estar, si així ho considera el cos tècnic, demà en ixe partit contra el Newcastle. A partir d'ahir, pues, sí que hi ha alguns dels noms propis que tenim que destacar-los en direcció contrària, els que no van a estar, com són en este cas Umar Sadiq, que encara en aquest procés de recuperació de la lesió que va patir o que ha patit en esta pretemporada, mateix cas que Luis Rioja, que ja hem dit està apurant plaços per a l'inici de Lliga, el té marcat ahir en roig eixe partit contra el Celta, a veure si pot aplegar, però de moment a este segur que no, com tampoc evidentment els lesionats de llarga durada, que continuen els seus diferents processos de recuperació per a poder tornar com més pronte millor de les seues lesions.
1: Bueno, pues, ixa és l'última hora del València, de cara a ixe partit del Trofeu Taronja davant el Newcastle, sense Luis Rioja, sense Sadik, que s'espera que puguen arribar per l'inici de la Lliga, que això és el més important. El pròxim 22 d'agost en Mestalla davant el Celta de Vigo continuen les seues recuperacions, vull dir, a la Ciutat Esportiva de Paterna, com ens ha contat Pablo Orch, però sobretot això, esperant i confiant que puguen arribar. Els dos volen arribar, sobretot també Luis Rioja, al igual que Sadik, perquè Fulquer, ja diem, encara que està en el tram final de la seua recuperació, no s'espera que puga pues arribar per a ixe inici de la Lliga. El que pot ser demà l'equip titular, el possible 11 que alinee Carlos Corberán ixe Trofeu Taronja, venim comentant-ho i dient-ho. Va ser pues pràcticament l'equip titular, sobretot la columna vertebral, del que pot debutar en la Lliga el pròxim 22 d'agost, a l'espera que arriben els fitxatges, sobretot ixe lateral dret. Però, Pablo, t'atrevixes en un 11 demà?
2: Bueno, ahí hem de veure pues, com es solventa la situació que hi ha per l'acumulació de circumstàncies en ixa banda dreta, tant en lateral com en el cas de l'extrema, la lesió de Rioja. Jo crec que, a excepció d'això, pues podíem pensar, no? Si ens agafem un poc el de les últimes setmanes, amb un bloc en Dimitrievski en porteria, tal volta siga Rodrigo Gamón el que ocupa ixe lateral dret, engallat per l'esquerra, Tàrrega de Hasen en la parella de centrals, amb Guido, Javi Guerra i Ugrinich, una banda per a Sato, l'altra, pues anem a veure si per a Raba o Danjuma, i en punta d'atac o Danjuma o Hugo Duro, és el que mixa a mi així un poc de memòria.
1: Bueno, pues sí, jo crec que evidentment ixe pot ser l'equip titular. Home, no està Luis Rioja, Danjuma, que ha vingut jugant de nou, pues podia jugar en ixa banda, i dalt pues Hugo Duro, en Sato en la banda esquerra, que ha vingut jugant d'extrema esquerra, i després el doble pivot, Guido, Ugrich, Odien, en Javi Guerra per davant, i darrere, pues, de Haas, Tàrrega, lo que en diga, ja, i bueno, Rodrigo Gamón, perquè ahir també se va lesionar Monferrer, el jugador lateral del Mestalla, no?
2: Sí, és un dels futbolistes també que arrossega molèsties després d'esta pretemporada. És molt probable que no puga estar en el dia de demà, i ahí anem a veure, perquè pues, també hi ha un futbolista com Amos Wanjala, que ocupa la demarcació de central, però crec que inclús algun minut ha tingut en ixe lateral, si pot ser una alternativa també, o algun altre futbolista, que veiem que puga assumir el repte d'ocupar ixe lateral dret davant les absències.
1: Bueno, pues, això tot de cara a ixe Trofeu Taronja, a ixe partit que començarà a les 9 de la nit davant el Newcastle, abans a partir les 8 tots els actes. Ara després parlarem de tot el que està pues, previst, la presentació de l'equip, dels jugadors, del cos tècnic, però també tenim que parlar de l'actualitat de mercat, Pablo, perquè André Almeida, que ahir pues, continua a l'espera de resoldre el seu futur, a hores d'ara continua sent jugador del València. Ahir ja contàvem que València i Swansea havien arribat a un acord per a que André Almeida poguera jugar traspassat a l'equip galès, però André Almeida pues, no ha volgut anar-se'n al Swansea. Era per ixe motiu que en estos últims dies estava entrenant al marge del grup per a preservar-lo, pues bueno, el seu estat físic. Sol passar en tots els clubs, no? Quan hi ha avançada una operació, que jugadors entrenen al marge. Però en no resoldre's, en no voler anar, pues, André Almeida al Swansea, i a l'espera de que arriben altres ofertes, que de moment no arriben al València, el jugador, avui, s'ha entrenat ja en tot el grup, un mes.
2: Sí, ho diem estos dies enrere, que si la situació no es resolia en la direcció de l'eixida, és a dir, si no es confirmava la seva eixida, anava a tornar al grup i això ha sigut. Una vegada pues esta situació no ha avançat cap a eixa direcció, avui novament André Almeida entrenant amb els seus companys, preparant eixe partit de demà i tornant a la dinàmica habitual de treball després d'uns dies en els que ha estat treballant en solitari, pues ja torna amb el grup i a l'espera de que avance el mercat i que vaja, pues, evidentment, sento un mes en aquests entrenaments amb Carlos Corberán.
1: Mentre se resol el seu futur, el d'André Almeida, pues, evidentment, pues, ahir ja contàvem que si no s'anava a resoldre, pues, avui s'entrenaria al grup, com així n'ha segut. Bueno, esperarem els pròxims dies per veure si arriben a tres ofertes que puguen convèncer André Almeida. Mentrestant, el València treballant, tenim incorporar en fitxar ixe lateral dret que necessita l'equip, reforçar ixa posició de lateral dret, perquè recordem, pues, Fulquer no va arribar per l'inici de la Lliga, fins ara estan jugant els canterans, Rodrigo Gamón, Monferrer, encara que Monferrer també, com hem contat, està lesionat, i necessita, pues, fitxar ixe lateral dret. Se té clar el perfil, el jugador, però clar, ara estem en aquest procés de negociacions entre els clubs, entre el jugador, i fins que no s'arribi, pues, a un acord, pues, ja comentarem, pues, quan estiga tot, pues, acordat i pràcticament tancat, per a que no torni a passar el que va córrer amb Menier, pues, quin és aquest jugador que ja està en marxa el València per a poder-lo fitxar en el lateral dret.
2: Sí, procés de negociació obert, en este cas, pues, a l'inversa, no?, del que veníem parlant, amb l'objectiu de que s'incorpore com es pronte millor. Anem a veure si fructifiquen aquestes negociacions tant en el club com en el futbolista i prompte, pues, poden donar més detalls de eixe futbolista i que acabe convertint-se, evidentment, en nou jugador del València en els pròxims dies.
1: Bueno, pues, així han estat les coses en quant al mercat de fitxatges del València. Demà, la presentació de l'equip, dels jugadors, del cos tècnic a l'estadi de Mestalla, a les 8 que començaran eixos actes, ahí estarem en directe. Ahí se presentaran, pues, els jugadors, l'equip, com cada any, pues, aniran eixint per línies, els porters, els defenses, els migcampistes, i després també el cos tècnic del València, encapçalat per Carlos Corberán, que tenim cares noves en ixe cos tècnic. Pablo, contanos, per a que els aficionats del València coneguen els nous membres del cos tècnic del València.
2: Sí, precisament ahir es va anunciar eixe cos tècnic del València, un cos tècnic reforçat per esta temporada, com dies encara és noves, amb canvis en alguna de les parcel·les, però que això sí, continua encapçalant una temporada més Carlos Corberán, el tècnic de Cheste, que arranca esta temporada acompanyat encara amb Jorge Alarcón, com les últimes campanyes, com a segon entrenador, i amb Josep Alcácer, José Vicente Oltra i Pablo Álvarez com a assistents. Una de les incorporacions destacades és la de Darío Navarro, com a especialista en accions a pilota parada. El tècnic valencià va estar en este càrrec en Club Atlético Osasuna la passada campanya, ara firma per el València Darío Navarro. A partir d'ahí hem de parlar també de els entrenadors de porters, amb Marcos Abad com a responsable d'esta parcel·la i Antonio Chotorena com a assistent d'entrenador de porters. Dos analistes, com són Paco Bernabé i Carlos Pérez, els preparadors físics, que repeteixen, Rafa Aranda, Juan Monari, Sergi Benet, i els psicòlegs esportius que completen el cos tècnic són José Carrascosa i Isaac Benedito.
1: Bueno, pues, ixe és el cos tècnic del València de cara a la pròxima temporada i que demà també, pues, se presentarà en l'estadi de Mestalla. I ahí està, pues, ixa foto que ja, pues, heu pogut veure en les xarxes socials del València, amb Carlos Corberán al capdavant i amb ixes cares noves. Pablo Álvarez, tècnic assistent, Darío Navarro, tècnic especialista en jugades a baló parat, va estar en Osasuna la temporada passada, i Paco Bernabé, analista. La resta, pues, ja els ha dit els de la temporada passada, com ha comentat Pablo, Jorge Alarcón, Josep Alcácer, Marcos Abad, el preparador de porters, Rafa Aranda, el preparador físic, juntament amb Sergi Benet i Juan Monar. Bueno, pues demà tot ho viurem i ho contarem a l'estadi de Mestalla. Del rival del Newcastle, Pablo, bueno, lo que ya hem contat, un equip de la Premier, un gran equip, a pesar que arribarà pues, en baixes importants, perquè han traspassat a Tonali, també a Gordon, al Futbol Club Barcelona, Bruno Guimarães, venen el nou entrenador.
2: Sí, en este cas Matías Gyasly és el nou entrenador, el alemà ex del Al Ahly de Aràbia Saudí, un tècnic que ve d'aconseguir èxit en la Liga Saudí i que és l'aposta d'un Newcastle que pues, té també al fons saudí, a un fons saudí darrere, i jo crec que per això, no? Eixa elecció d'este tècnic que vol canviar la dinàmica, no? d'un estiu en el que estan produint-se moltes eixides, en el que s'espera inclús alguna més de futbolistes importants, però que, evidentment, amb aquesta capacitat econòmica pues, estan tractant de suplir amb diferents fitxatges de jugadors, no? També que puguen pues, ocupar aquests buits. Anem a veure, no? Finalment, quina és la convocatòria per a enfrontar-se al València, però és un equip, com venim dient, d'un gran potencial i que esta temporada pues, vol millorar respecte al passat curs.
1: Va jugar la Champions, el Newcastle, la passada temporada. És cert que ha quedat a mitat taula de la Premier, però és un equip, és el partit més serio que té el València d'esta pretemporada. I que jo crec que serà un bon test de cara al debut de la Lliga.
2: Sí, de fet, estava mirant un poc les xarxes del Newcastle, però ahir també és un partit important, però allò de que, evidentment, va ser el primer partit amb este nou tècnic, estan a prop també de començar la Premier League, i després de tot el que està passant este estiu, jo crec que també volen pues, pegar aquest col damunt la taula, que canvi un poc com dient la dinàmica.
1: Bueno, pues ara continuarem parlant d'aquest trofeu taronja, d'aquest partit entre la València i Newcastle i de tots els actes previs que n'hi han previstos des de les 8 de la vesprada, la presentació de l'equip, de jugadors, i aquest homenatge que vol fer el València a tots els pobles afectats pels incendis de la comunitat valenciana, sobretot la província de Castelló, de la Serra d'Espadà. Ahir ja vos contarem que ha convidat els 18 alcaldes. Avui estarem amb un d'ells, a Onda, un dels pobles també més afectats. Tots de seguida, sí, en l'informatiu de València.
4: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
5: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Conéctate al sentimiento. Conéctate a VCF Media Radio.
1: Se n'anem al directe, estem pendents de l'arribada de jugadors del València, de l'equip del València femení a la Basílica de la Mare de Déu. Ahí tenim ja imatges en directe, Vicent Burguete.
3: Pues así están els jugadors i les jugadores del València Club de Futbol entrant així a la Basílica de la Mare de Déu. Així estan pues, en els aficionats que estan esperant als jugadors i a les jugadores. I pues així veiem que estan en la porta de la Basílica en este encontre tan especial, en este event tan valencià i valencianista. I pues així estan els jugadors, Robi. Ahí vechem ara Omar Sadik, Javi Guerra, que són Sadik, els que van
1: Javi
3: en la
1: Guerra,
3: cua.
1: Jesús Vázquez, tots arribant a eixa Basílica de la Mare de Déu per a fer pues, la tradicional ofrena floral a la Verge, com cada any pues, els jugadors del València, en este cas el capità José Luis Gaya i la capitana del València femení, Pauleta Sancho, pues, faran eixa ofrena floral a la Verge, i ahí ha estat pues, el nostre company Vicent Burguete contant-nos l'arribada, el directe dels jugadors, Pablo.
2: Sí, aplegada a la Basílica dels jugadors i les jugadores del València per a, com diem, l'ofrena floral tradicional d'aquestes dates, amb presència també d'alguns jugadors de l'acadèmia o del mestalla que està en dinàmica de primer equip, en vista a Rubo Iranzo, a Vicent Abril, a David Otorbi, pues bé, tots els jugadors que estan fent esta pretemporada en el primer equip i que van a participar també d'aixa ofrena el dia d'avui.
1: Recordem que els jugadors, l'equip ve d'haver visitat les obres del nou mestalla, on també ha estat allí el president del València, Kiat Lin, que està així en la ciutat i per primera volta l'equip ha visitat com van l'estat de les obres i bueno, pues després d'eixa visita a l'home Estalla se n'han anat cap a la Basílica on a hores d'ara pues, el vicerrector de la Basílica de la Mare de Déu i capellà del València, Álvaro Almenar, pues, va fer eixa ofrena floral, Pablo, a la Mare de Déu.
2: Sí, pues eixa tradicional ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats, a la patrona de tots els valencians que anem a tindre, pues així no res, perquè ja tenim ahí ubicats en eixa zona, pues als jugadors i les jugadores, a tots els integrants de les dos plantilles del València.
1: Bueno, pues vos hem contat en directe el que ha sigut avui, pues primer la visita de jugadors a les obres del nou Mestalla i ara pues en eixa ofrena floral a la Mare de Déu, a la Basílica de la Verge dels Desemparats. Vicent Burguete, que continuarà ahí i bueno, si n'hi ha alguna novetat al respecte, després tornarem a contactar amb el nostre company. Mentrestant, Pablo, anem a seguir pues en eixos actes del trofeu Taronja i sobretot aquest homenatge especial que vol fer el València.
2: Sí, un homenatge evidentment a tots els municipis afectats, a aquests 18 municipis de la província de Castelló que s'han vist afectats en aquest incendi de la Vall d'Uixó, en aquest gran incendi que hem patit en la nostra comunitat i que, pues, evidentment, demà van a tindre el seu protagonisme en la presència d'alcaldes i de representants de tots aquests municipis en el camp de Mestalla.
1: I una d'aixes poblacions afectades pels incendis i que demà estarà a l'estadi de Mestall en aquest trofeu taronja és el poble d'Onda, el poble de la nostra llegenda, Enrique Saura, que també va patir en primera persona aixos incendis pues, tan terribles que van patir pues, aixes localitats de la província de Castelló. Onda estarà demà a Mestalla i estarà el seu tinent alcalde i regidor d'esports, José Vicente Iserte. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros?
1: Bueno, pues nada, pues esperando mañana ese trofeo naranja para, bueno, pues no sé, hacer un homenaje pequeño, especial, lo que haga falta, pero Valencia al lado de todos esos pueblos que, bueno, que se han visto afectados estas últimas semanas por esos terribles incendios, entre ellos, pues, bueno, Onda, Bechí, Baidushó, sufristeis mucho y, bueno, pues lo que decimos, toda ayuda, toda solidaridad, imagino, José Vicente, que es bienvenida.
6: Sí, sin lugar a dudas, un gesto muy bonito que tiene el Valencia Club de Fútbol con las poblaciones que fuimos afectadas por el incendio. Es el Valencia, es el equipo de la capital, el que todos seguimos y admiramos, y es un gesto que tenemos muy en cuenta y en consideración y de agradecimiento, sin lugar a duda.
1: Porque Onda fue uno de los pueblos

0: el enorme valor que tiene nuestro patrimonio natural. La Sierra Espadán forma parte de nuestra identidad y debemos seguir apostando por su cuidado, por la prevención y por una gestión forestal que reduzca el riesgo en situaciones como esta y que no vuelvan a producirse y que no suframos ninguno de ellos otra vez esta situación tan injusta.
1: Evidentemente destacamos, ¿no?, esa vinculación y ese cariño, ¿no?, de Onda también a Enrique Saura, le da nombre al campo, y quería preguntarte, si no te meto en un aprieto, cómo se plantea también la temporada para el Onda, hablando un poquito de fútbol, para ir conectando con lo que viviremos mañana.
0: Sí, pues como una temporada más con muchísima ilusión, con el equipo sea fuerte en casa y fuera también, por supuesto, y volver a ver si podemos subir de categoría. Es que hemos estado los últimos años a puntito del ascenso y produciendo muchísima ilusión entre la población ondense aficionada al fútbol. El año pasado pues llegamos a la final de la Copa Nostra y claro, pues como te digo, es ilusión. Y vamos a ver, hoy empezamos el primer partido de la temporada contra el Nules a las 8 y a ver cómo va el equipo, si está preparado bien, que no tengo ninguna duda, y el compromiso que tienen todos los jugadores. Pues vamos a arrimar el hombro todos, afición, equipo, club, directiva, y a sacar esto adelante y a conseguir el esperado ascenso del Club Deportivo Onda, claro.
2: José Vicente Iserte, teniente alcalde de Onda, concejal de deportes, lo dicho, mañana nos veremos en Mestalla y mañana pues el Valencia quiere haceros ese pequeño homenaje. Toda ayuda de solidaridad yo creo que es buena, y el Valencia ha querido tener ese gesto con vosotros y con los 18 alcaldes de los municipios afectados, para que estéis ahí recibiendo el cariño de Mestalla y de todo el valencianismo. Nos vemos, José Vicente.
0: Muchísimas gracias, nos vemos mañana en Valencia. Gracias.
2: Es un de los actes que están previstos, como estén contamos, en esos actes previs del trofeo Taronche, ese homenaje a toches pobres afectados por esos terribles incendios. Pero ni han mes coses, Pablo, pero ahí se trofeo Taronche, cuéntanos.
1: Sí, y totes ellos les anem a contar así, en esta casa, en directo desde les 8 menos 5 de la vesprada. Quan comencen el gruix dels actes, estarem ja en directe per a que puguen seguir los tots. Aquí és que no siguin al camp de Mestalla, des de casa, des de la platja, des d'on estiguen, que sàpiguen que tant des de la ràdio, en les seues diferents plataformes, com en la tele, en YouTube, en l'app, en el web, pues, van a poder viure tots aquests actes previs, com diuen, des de les 8 menos 5, que estarem en directe.
2: Ja dic, és un trofeu taronja molt solidari, perquè també l'equipació, les camisetes en la que demà jugarà l'equip, que va ser la segona equipació Puma, que se va pues presentar la setmana passada, i la camiseta de color blau amb detalls de color pues taronja. Conta-nos, perquè també té la seva part de solidaritat, Pablo.
1: Sí, perquè com apuntàvem a l'inici d'aquest informatiu, hi ha una acció especial amb Cerveza Astúria, el Premium Partner del València, i és, a més, patrocinador oficial d'aquest trofeu taronja. Pues, aquestes camisetes van a tindre un parche especial en el frontal i van a ser úniques per al trofeu taronja, que després, pues, estes camisetes van a ser donades a locals d'hostaleria, hostalers de que col·laboren evidentment en Cerveza Astúria, de les zones afectades per estos incendis que han castigat la Comunitat Valenciana. Una vegada més, una mostra de suport a un sector que s'ha vist molt afectat per aquest tipus de situacions, perquè es limita l'oci, es limita el turisme i tot això pues, també els ha afectat molt als hostalers.
2: Bueno, pues tot això ja dic que ho veurem demà en directe des de les 8 menos 5. Ahí estarem a través de l'app, de la web, del canal de YouTube del València per oferir-vos este trofeu taronja. I s'espera una molt bona entrada en Mestalla, perquè queden poques entrades a la venda, encara queden entrades, però bueno, demà podem estar a prop dels 40.000 aficionats en el trofeu taronja, que és una molt bona xifra per a ser mes d'agost, la calor que va fer, pues bueno, pues poden haver 40.000 valencianistes demà en Mestalla.
1: Sí, encara queden entrades, però La gent que s'anime per a comprar, perquè va haver un gran ambient ja segur, amb més de 35.000 entrades venudes, amb pues, molta presència assegurada d'aficionats i encara pues, amb aquestes entrades disponibles, els que vulguin sumar-se encara estan a temps, com saben, amb preus reduïts, inclús amb eixe descompte especial per a socis VCF, així que esperem. Per què no? Aplegar aixòs 40.000 i viure una nit màgica en el camp de Mestalla per a redonir, no? Estes dates estiuenques.
2: Bueno, pues vos hem contat tota la prèvia d'ixe trofeu taronja. De demà anem en l'actualitat de l'Acadèmia, el Mestalla, del València femení. Tornarem també a la Basílica de la Mare de Déu.
3: Hola, soy Javi Guerra. Celebro todos nuestros goles en la radio oficial del club.
4: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del trofeu taronja, a Mestalla, València, Newcastle.
5: VCF Radio, la Academia.
2: Com cada dia anem a l'actualitat de l'Acadèmia en este informatiu, tenim el juvenil de l'Acadèmia en les semifinals d'aquest torneig prestigiós Cantepro, on quedaren campions la temporada passada, pues avui semifinals, Pablo.
1: Sí, en la fase final, en les rondes definitives, està ja l'equip que dirigeix Euge Rivera. Esta temporada pues, vol repetir l'èxit del passat curs i per això pues, haurà de superar esta vesprada a partir de les 6:30 a la Real Societat, que és el rival que li ha tocat després de ser primer de grup, amb golejada inclosa, perquè ahir va haver l'última jornada de la fase de grups, va golejar el València Juvenil a l'Atlético Paso per 6-0 per assegurar-se i segellar aquesta classificació per a semifinals com a primer de grup.
2: Ui, les semifinals, demà la gran final.
1: Sí, esperem que siga així, el que li queda allí en la illa de la Palma. Ui, les semifinals, com diuen, contra la Real Societat, demà la final o el partit per el tercer i quart lloc contra un equip de Canàries, perquè l'altra semifinal va ser derbi entre Las Palmas i el Tenerife.
2: Bueno, pues esperem que el juvenil de la nostra acadèmia revalide ixe títol de l'any passat. El Mestalla demà també té nou partit de pretemporada davant el Cieza, i a veure si continuen les bones sensacions fins ara. Dos partits, dos victòries. Demà davant el Cieza.
1: Sí, demà contra un rival del mateix grup de competició, per tant, una cita important per a saber en quin punt va la preparació dels d'Òscar Sánchez. La pròxima setmana, doble cita així en el Puigades contra Teruel i Nàstic, així que segueix avançant la pretemporada del filial valencianista.
2: I el València femení, que també té demà partit de pretemporada en Oliva Nova, serà partit a porta tancada, però bueno, ahí estaran les de Miquel Crespo.
1: Sí, demà és dia intens, perquè va tindre partit a partir de les 7 de la vesprada el femení del València, les de Miquel Crespo, que es mesuraran davant el Birmingham en Oliva Nova, i és que també va jugar el femení B partit de pretemporada, és a dir, anem a tindre els dos primers equips, masculí i femení, i els dos filials jugant partits de pretemporada, partits de preparació en un dissabte de molt de futbol, tot i estar encara en el mes d'agost.
2: Demà ho contarem. Ja dic que la nostra programació especial, l'inici trofeu taronja, començarem des de les 8:05 de la vesprada. Més coses, Pablo.
1: Un apunt del València femení B, perquè ja coneix el seu grup de competició i el calendari. Va ser el grup 2 de la segona federació de futbol femení, categoria a la que torna després d'aconseguir l'ascens el passat curs, i va tindre, la veritat, que un grup complexe, perquè va enfrontar-se a equips de Catalunya, d'Aragó, Balears i de la Comunitat de Madrid, ja que veu una part positiva respecte a fa dues temporades i és que s'evita una gran quantitat de desplaçaments a les Illes Canàries, que fa dos anys jo crec que van lastrar-hi molt el femení B del València, així que ja coneixen els rivals, la primera cita de competició oficial el primer cap de setmana de setembre com a visitants a Terres Balears.
2: L'actualitat de l'Acadèmia, tots els equips i del València femení, per suport que vos contem així l'informatiu del València. I acabem este informatiu com l'hem començat, contant-vos el que ha sigut la visita de l'equip, dels jugadors, del cos tècnic, del president del València, Ked Lim, a les obres del nou Mestalla, i hores d'ara que continuen a la Basílica de la Mare de Déu fent ixa ofrena floral, i allí continua Vicent Burguete.
6: Josep Rovira, Pablo Hort, pues así estem encara esperant en este sòlid calor de la plaça La Verge, a veure quan isquen els jugadors. Estan fent ara pues ese acte protocolar, i primer han entrat, han pres asiento i després pues han fet esa tradicional ofrena en les flors, en ese centre de flors que ha ficat a la nostra Mare de Déu, a la Verge de tots els valencians, i pues ara estan com dient, dins tant l'equip femení com l'equip masculí, i esperant ara a que isquen d'esta basílica.
2: Pues ahí están els nostres jugadors i les nostres jugadores fent ixa ofrena floral a la Mare de Déu. Bueno, pues ahí continuen, i bueno, con sol ser pues cada any, el nostre capità José Luis Gallà i la capitana del València femení, Pauleta Sancho, que portaran ixa corona de flors als peus de la Mare de Déu ahí a la basílica, per a que ens doni sort de cara a la pròxima temporada. Com estem veient, Vicent, molts aficionats del València, és que estan ahí pues esperant que isquen els jugadors.
6: Sí, estan aficionats, també està la premsa, i imagine que pues encara tardaran un poc més, no ens donarà temps a
1: agrupats en l'ombra, que la imatge enganya.
6: Sí, fixeu-vos que així no se veu quasi ni un alma, solament turistes, i pues així és on se veu a tots els valencianistes esperant a la sombra.
2: Gràcies, Vicent Burguete, que ens ha contat el que ha sigut pues ixa visita, està sent ixa visita de l'equip, dels jugadors, de les jugadores del València femení a la Basílica de la Mare de Déu de la Verge dels Desemparats. Abans, com vos hem contat, han estat visitant les obres del nou Mestalla per primera volta. Tot l'equip, també el president del València, Ked Lim, que està així en la ciutat de València. Nosaltres ho deixem així, este informatiu, però recordeu, demà tornem en ixa programació especial, en ixa 54 edició del Trofeu Taronja, per a contar-vos la presentació de l'equip i el partidàs València. Newcastle, fins demà!
7: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
8: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
7: Van a escuchar una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?

0: No se espera la gloria.
1: Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia? VCF Media Radio, 87.6 FM, 100 kilómetros per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
2: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
3: Hola, soy Stoile Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, per a que ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de l'acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cap és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, per lo menos a la modo de veure, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on ixen esto.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tot al cap del dia en l'alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos components. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconsellem a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I a això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prenga una nota, que es molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diuen Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'or que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ja ho sé, ja ho sé que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcioni de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos se parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en cualquier estadio evolutivo y en cualquier actividad física unitariamente son 5 menjades al día. 5 menjades de manera que estigui a repartir el menjar, com vos deia abans, un 20% aproximadament en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar. Però que n'hi ha que fer-los, per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix, en quantitats importants al cap de la setmana, és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta. A banda de els productes que tenen i les propietats, sobretot del peix, en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit, com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, pues tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així n'ha de ser i així n'esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, i ho és. Jo... ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaran compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
0: El partit del València a VCF Ràdio. El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
10: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo. Que en él se han vivido tardes de pólvora y color. Y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
11: ¡Ay, perdón!
10: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica.
12: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid. Y
10: un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
11: Un agua, porfa.
12: Son 125 pesetas.
10: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
13: ¿También es el mío?
0: Mestalla es eterno.
14: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en el informativo de VCF, Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es pogrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la ràdio oficial. Chao, un abrazo.
4: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amais llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
0: Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
5: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim ací a VCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la Comunitat Valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada han vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: Què és l'obesitat i com la definim en nens i adolescents?
3: L'obesitat és, podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres els pediatres lo que fem és anar a unes taules, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir quan estem sentint que mos diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. ¿I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'Estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi havia un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'Estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. en el estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
8: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
3: Lo primer que tenía que pensar es que la obesidad tiene consecuencias ya a curt y a llarg plaç. Y que probablemente en la presencia de obesidad estem assistint a lo que antes pensaven que era patología, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ya en els xiquets en presència d'obesitat. ¿Quiénes son este tipo de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi ha abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques, la diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. ¿Y qué podem encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguen tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenen que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és lo que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral per a que revertisca i se augment de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe i, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida de la obesitat infantil.
3: Moltíssimes gràcies.
0: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Dona Vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer.

0: Quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
0: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguem fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregat l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació.
0: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
2: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
0: Es decir, el explicador nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador colapsa súbitament, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has que tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa. És a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningun estímulo quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Potser no respirar amb normalitat o potser inclús que no respire.
1: Ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
2: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. Estimule al jugador.
0: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme no ens pot fer pensar que no realment està sol, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocórrer en una parada cardiorrespiratòria. Entonces hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això hem de tindre en compte. ¿Vale? Una vegada el tenim en aquesta col·locació, hem d'intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet. Si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues, igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així en l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues, podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues, tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ajuda. Anem a apretar també este botonet.
2: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
0: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres ens cursos d'atenció encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de l'urgència, també és convenient sempre cridar al 112 atenció perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindríem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equipos ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: Ahí el que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperé que vinga algú a que siga ahí l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que haig avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
0: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibriladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir. L'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off, on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil. I així, si vos trobareu en un món donat, pues una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos. Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
0: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important, i és una de les funcions més importants nostres, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació, i si no mos poden sentir, però almenys que algú els puga contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'esta aplicació, i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
0: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
3: Hola, soy Esther Gómez, sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
4: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
5: Fames de Sentines, ens ensenyaren a estimarte y a sentir estos colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
6: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.

0: Así comienza l'informatiu del València.
1: I així estem, en l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este divendres 7 d'agost, ja en la prèvia del que va ser el Trofeu Taronja, la 54 edició del Trofeu Taronja, que se disputarà demà a l'estadi de Mestalla a les 9 de la nit en ixe partidàs València-Newcastle. És el partit més especial, el partit més important de la pretemporada del València, que serà també la presentació de l'equip, dels jugadors, del cos tècnic, a l'espera que arriben pues, més fitxatges. Demà tot ho viurem a l'estadi de Mestalla. El partit és a les 9, però des de les 8 estan previstos tots aquests actes previs al Trofeu Taronja, i ahí estarem nosaltres també en directe des de les 8 de la vesprada per a contar-vos aquest trofeu taronja, tots aquests actes previs i després el partit davant el Newcastle. Ens podreu veure, ens podreu seguir, ja dic que demà en aquest trofeu taronja per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, com tots els dies. També podeu seguir este informatiu del València des de qualsevol part del món, allà on estigueu, se connecteu al directe, a l'app, a la web o al canal de YouTube, i ahí estem. I si no, pues, després queda gravat, en l'app se pot veure, també en el canal de YouTube, i si no, també en el nostre podcast, en iVoox o Apple Podcast. En un dia on el València pues, ha fet aquest últim entrenament previ al Trofeu Taronja, així a la ciutat esportiva de Paterna, per a preparar aquest partit. I a hores d'ara que tenim a l'equip, als jugadors visitant les obres del nou Mestalla, allà que s'han anat els jugadors del València per a visitar les obres. Allà també està el president del club, Kiat Lim, i després d'aquesta visita a les obres, l'equip, els jugadors, el cos tècnic i el València femení farà la tradicional visita a la Mare de Déu dels Desemparats. Estarà a la Basílica de la Verge, com cada any, per a fer aquesta ofrena foral a la Verge, a la Xeperudeta. Bueno, pues ara de seguida també anirem a la Basílica de la Mare de Déu. Vos contarem l'última hora de l'entrenament del València, este matí així la ciutat esportiva de Paterna, i també com està el mercat de fitxatges en el València, pendents de André Almeida, que de moment continua en el València, perquè el migcampista portuguès avui s'ha entrenat amb tot l'equip, així la ciutat esportiva de Paterna, després del que ja vos contarem en el dia d'ahir, que València i Swansea, l'equip galès, ja tenien un acord per a que André Almeida poguera jugar en el Swansea, però el jugador no volia anar-se'n. I ja dic, si això no se resolia, pues el jugador tornaria pues, a entrenar-se amb el grup, perquè fins ara estava al marge del grup, com sol ser habitual, quan una operació està tan avançada i està a l'espera de que se puga tancar, pues, com sol passar en tots els equips, pues, André Almeida, en este cas, també ha treballat al marge. Com el jugador pues, no vol anar al Swansea, avui pues, ha entrenat amb l'equip a l'espera, això sí, de resoldre el seu futur, d'esperar a tres ofertes que de moment tampoc arriben al València. Bueno, pues, ara ho contem tot. Un València que també està buscant ixe lateral dret que necessita pues, l'equip. Ahí està el CEO de futbol, Ron Gurley, la secretaria tècnica, treballant. Se té clar el perfil, el jugador que se vol, però ara pues, se tenen que començar a mantindre ixes converses, ixes negociacions per a tancar ixe acord. I de moment pues, no n'hi ha novetats al respecte. Bueno, pues, de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu i sobretot d'aquest trofeu taronja, també d'aquests actes solidaris que té previstos fer el club en la prèvia del partit de demà davant el Newcastle, perquè ja vos ho contarem i avui aprofundirem un poc més. El València vol fer un xicotet homenatge, un homenatge especial a tots aquests pobles afectats pels incendis de la Comunitat Valenciana, sobretot de la província de Castelló, de la Serra d'Espadà, que van patir de manera terrible aquests incendis. I avui, precisament, pues, se n'anirem a Onda, un d'aquests pobles afectats pels incendis, Onda i el València, que ens uneix molt, perquè recordem que Enrique Saura és de Onda, i Enrique Saura pues, també. Ell va patir en primera persona aquests terribles incendis. De fet, va ser protagonista fa unes setmanes d'este informatiu. Avui estarem a Onda perquè, ja dic, el seu tinent d'alcalde, demà, al igual que aquests 18 alcaldes, estaran en l'estadi de Mestalla. Ja diem que va ser un trofeu taronja molt solidari perquè demà la camiseta en la que jugarà el València, que és la segona equipació Puma, i sa camiseta de color blau amb detalls de color taronja en el coll i en les mànegues, que estrenarà el València per primera volta jugant a Mestalla, portarà en la part frontal pues, un parche molt especial, un parche del nostre patrocinador de cerveses Túria, que ja diem, ixes camisetes després seran donades a tots els bars que també han patit incendis en la Comunitat Valenciana i sobretot en la província de Castelló. Ja diem, és un trofeu taronja molt solidari que ara vos detallarem, que ara vos comentarem en este informatiu del que ja estem pues, preparats un dia més. En Pablo Ors, què tal?
2: Així és, company. L'últim de la setmana ja pensant en aquest trofeu taronja i pues, amb ganes de que rode demà ja la pilota en el camp de Mestalla amb tota l'actualitat, no?, que estem comentant en aquesta visita a les obres del nou estadi, d'ací un ratet també aquesta tradicional ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats, a la patrona de tots els valencians i sobretot, no?, amb aquesta última sessió de treball que hem tingut ací este matí en la ciutat esportiva de Paterna per a preparar el duel de demà contra el Newcastle, amb el que es vaya tancant la pretemporada i a cada vegada més a prop d'eixa inici de la competició, pues, amb ganes de que tot arranque i de poder, no? Pues, començar a gaudir també d'una cita especial com és la de demà en eixe trofeu taronja.
1: Bueno, pues ja dic, ara anem a contar-ho tot, però a hores d'ara l'equip el tenim en el nou Mestalla, visitant les obres del nou Mestalla, després de l'entrenament d'este matí, allà que s'ha anat l'equip, els jugadors, l'entrenador, també pues, el CEO de futbol, Ron Gurley, a veure com van les obres del nou Mestalla, on també està el president del València, Kiat Lim. Després d'eixa visita, s'aniran a la Basílica de la Verge per a fer l'ofrena foral a la Mare de Déu, però de moment els jugadors els tenim veient les obres del nou Mestalla.
2: Sí, coneguem de primera mà com està evolucionant pues, tots els treballs en aquest nou estadi en el que pues, jo crec que també no és un al·licient per a esta temporada, no? Conèixer pues, cap a on va el futur en quant a la ubicació i conforme pues, va poquet a poquet agafant cos i forma el estadi en l'avinguda de les Corts Valencianes i a partir d'ahí pues, il·lusionar-se, no?, en tots aquells futbolistes en poder fer una gran temporada que ens porte, no?, en el futur pues, a gaudir de cites importants en eixe nou estadi del València.
1: Ja dic que és la primera volta que jugadors pues, van a visitar eixes obres del nou Mestalla per a veure com van. Bueno, que recordem, així ho venim contant en l'informatiu, tot va en eixe calendari previst en quant a la finalització de les obres, que serà pues, per a la pròxima temporada. Està previst que el València puga jugar ja a eixa pròxima temporada, la 27-28, i bueno, tot la tot el que són aquestes obres que continuen en marxa ara estan, pues, sobretot els treballs centrats en l'alçament de lo que serà la gran coberta. I ja dic, a hores d'ara, els jugadors visitant el nou Mestalla, on jugaran la pròxima temporada, i allà que està també el president del València, Kiatli.
2: Sí, és una cita també important. Jo crec que, ho deia abans, no? És interessant que ells sàpien, no? Que agafen també aquesta motivació que de saber, no? Que hi ha aquest procés en marxa, conèixer-lo, estar ahí, veure, no? Com evoluciona. Començarà, jo crec que és un exercici que segur faran, eh? Començar a imaginar-se com serà el poder jugar allí. Evidentment, pues, alguns ja saben que és jugar a Mestalla i poden, no? Pues, començar a tindre aquest cuquet dins del cos un dia per a tindre aquesta motivació extra de cara a poder viure grans cites en aquest nou estadi.
1: Bueno, pues els que això ha passat per la vinguda de les Corts podreu veure dia a dia com van evolucionant aquestes obres del nou Mestalla, i els que també en seguiu, que sou molts, així en l'informatiu, pues, bueno, cada setmana donem també, pues, l'actualitat, l'estat de com van les obres. Mira, el nostre realitzador Marcos Cabanyes està ficant-nos imatges, no?, precisament de com estan anant totes aquestes obres, que ja diem, a hores d'ara està visitant la plantilla, els jugadors, l'entrenador, Ron Gurley, i també el president del València, Kiat Lim, que està així a València.
2: Sí, amb aquests hites importants, no?, que hem estat vivint en els últims mesos, amb tota aquesta estructura que suportarà la coberta, amb tots aquests pilars que, pues, a poc han anat col·locant-se i que li donaran aquesta forma, no?, definitiva a lo que és l'estructura de l'estadi, amb aquestes balconades que ja comencen a estar recobertes i que a poc, pues, és el que estem dient, cada vegada més a prop de que siga la nova casa del València, i s'està treballant, i ara estan, pues, els nostres, junt al president, visitant aquestes obres per saber de primera mà com va ser aquest nou
1: estadi. Pues, tenim a l'equip i a jugadors en el nou Mestalla visitant les obres en companyia del president del València, Kiat Lim, i després d'aquesta visita se n'aniran cap a la Basílica, cap a la plaça de la Mare de Déu, de la Verge dels Desemparats, on faran, com cada any, ixa tradicional visita, pues, a la Verge, l'ofrena floral, estarà, pues, el València, i també el València femení. I allí, esperant als jugadors, està el nostre company Vicent Burguete en la plaça de la Mare de Déu. Què tal, Vicent, com estem?
3: Hola, companys, pues així estem en la porta, en la Basílica, això sí, al costat, en l'únic hueco que hi ha d'ombra en tota la plaça de la Verge, i esperant tant al primer equip masculí del València Club de Futbol com al primer equip femení, que van a fer presència a dos equips, estos primers equips del València, en esta tradicional visita a la Basílica de la Mare de Déu, dia especial per als valencianistes.
1: Bueno, i imagine que avui la plaça de la Mare de Déu, pues, plena de turistes i també d'aficionats del València, que també, pues, s'acosten, no? Saben que és una visita tradicional la que fa l'equip, i segur que alguns aficionats estan per ahí, no, Vicent?
3: Sí, totalment, l'has clavat, pareix que no dugués en sent això, perquè la veritat que hi ha molts turistes, però també se veuen, pues, moltes senyeres, moltes primeres equipacions, també s'ha vist en l'equipació que se jugarà demà en el Trofeu Taronja, hem vist estar a totes les equipacions possibles del València Club de Futbol, hi ha així aficionats ja esperant, però un quart d'hora aproximadament falta per a que el primer equip del València Club de Futbol i també tant el masculí com el femení, pues, entren a esta basílica, com acompanyats dels staffs, de tot l'equip del València Club de Futbol, i, pues, com dèiem, la veritat que així està ple de turistes, jo crec que els pillarà a ells per sorpresa, però també quan a ple l'equip s'acumularan les masses així en la plaça de la Verge.
2: Hem de dir que ja que és el València també per estar allí, perquè poca ombra i molta calor, però al final estem parlant, Vicent, de que és, pues, allò d'anar agafant inèrcia, no? És un acte tradicional, també a les portes del Trofeu Taronja, que ara després, pues, entrarem a comentar, i això significa que la 26-27 està a punt de començar, i també dona aquest gustet, no? El anar veient que tot va arrencar, suposo que es palpa també, no, en els aficionats que hi ha per ahí.
3: Així és, encara queda algun partit que altre per a, pues, bueno, estar preparats per a la competició lliguera, de la que l'afició, òbviament, pues, té moltes ganes de que comence, però sí, pues, com és habitual, pues, comencem en esta visita antes del Trofeu Taronja, en esta tradicional visita, una costum que jo crec, igual que tots, que no s'ha de perdre, perquè al final pues, li aporta aquesta identitat al club i a l'afició, perquè són valencians, és un puesto especial, tant en la frena de València com ara en la visita a la Basílica, a esta plaça de la Verge, i això, pues, com tu dius, company, Pablo, demà, el Trofeu Taronja, altre acte, altre event, a la que l'afició té moltíssimes ganes, i sol ser també un event, una nit, un acte on prou famílies, pues, solen anar, i és un dia especial.
1: Vicent Burguete, el nostre enviat especial avui a eixa ofrena a la Mare de Déu, a la Basílica de la Verge dels Desemparats, esperant que arriben els jugadors del València, que ja dic, ara estan visitant les obres del nou Mestalla, també en la presència del president del València, que Adlim. Després s'aniran a eixa ofrena floral, on també estarà el València femení, i com és habitual, pues, cada any, el capità del València, José Luis Gallà, i la capitana del València femení, Pauleta Sancho, faran ixa ofrena floral a la Mare de Déu, als peus de la Mare de Déu, ahí en la Basílica, i el capellà del València, Álvaro Almenar, que farà, pues, ixa xicoteta ofrena. Álvaro Almenar, capellà del València, gran valencianista, bueno, pues ahí estarà també com cada any.
2: Sí, i a més, pues, amb aquesta part especial, no?, de José Gallà, de Pauleta Sancho, els capitans valencians, amb aquesta, pues, el que dia abans Vicent, no?, amb aquesta part de sentiment especial i d'identitat que té este acte, i evidentment és un dia que jo crec que al nostre capellà Álvaro sempre el fa ser motiu d'orgull, perquè compagina, no?, el ser capellà del València amb les seues tasques precisament en la Real Basílica.
1: Vicent Burguete, després tornarem ahir a la Basílica de la Mare de Déu i ens contes l'arribada dels jugadors ahir a la Basílica, d'acord?
3: Per supost, així estarem al sol o a l'ombra. És de veres que molta gent ara aprofita per entrar, aprofitar aquests últims moments a la sombreta per estar fresquet, que dins està prou fresquet. Aixina vos ho contarem quan entren els jugadors i les jugadores de la València Club de Futbol.
1: Fica't a l'ombra que fa calor. Bueno, mentre, ja diem, els jugadors estan visitant les obres del nou Mestalla, que serà, pues, l'estadi on jugaran la pròxima temporada, i mentre esperen que arriben a la Basílica, anem, pues, en els altres assumptes de l'actualitat del València en el dia d'avui, Pablo, perquè ja diguem, l'equip s'ha entrenat este matí en la prèvia del partit del Trofeu Taronja, el partit més especial, el més important que té el València en esta pretemporada, pues, jugar a casa, ha jugat en l'Antonio Puigades, però jugar a Mestalla i més en guany, que va ser la deu de Mestalla, pues va ser molt especial també en este Trofeu Taronja. Pablo, contanos les novetats, sobretot ja pensant que podran jugar, és que no, demà en ixe Trofeu Taronja.
2: Bueno, al final, un poc en el que venim comentant durant la setmana, hem estat pendents d'aquests jugadors que s'han perdut alguns dels últims amistosos per diferents molèsties, i pues, continua el que hem dit estos últims dies en quant a les notícies positives, i és que Pepelu, De Haas i Mukhtar Diakabi estan entrenant amb el grup a normalitat i podran estar, si així ho considera el cos tècnic, demà en aquest partit contra el Newcastle. A partir d'ahir, pues, sí que hi ha alguns dels noms propis que tenim que destacar-los en direcció contrària, els que no van a estar, com són en este cas Umar Sadiq, que encara n'hi ha procés de recuperació de la lesió que va patir o que ha patit en esta pretemporada, mateix cas que Luis Rioja, que ja hem dit està apurant plaços per a l'inici de Lliga, el té marcat ahir en roig eixe partit contra el Celta, a veure si pot aplegar, però de moment a este segur que no, com tampoc evidentment els lesionats de llarga durada, que continuen els seus diferents processos de recuperació per a poder tornar com més pronte millor de les seues lesions.
1: Bueno, pues, ixa és l'última hora del València, de cara a ixe partit del Trofeu Taronja davant el Newcastle, sense Luis Rioja, sense Sadik, que s'espera que puguen arribar per l'inici de la Lliga, que això és el més important. El pròxim 22 d'agost en Mestre davant el Cel de Vigo continuen les seues recuperacions, vull dir, a la Ciutat Esportiva de Paterna, com ens ha contat Pablo Orch, però sobretot això, esperant i confiant que puguen arribar. Els dos volen arribar, sobretot també Luis Rioja, al igual que Sadik, perquè Fulquer, ja diem, encara que està en el tram final de la seua recuperació, no s'espera que puga pues arribar per a ixe inici de la Lliga. El que pot ser demà l'equip titular, el possible 11 que alinee Carlos Corberán i ixe Trofeu Taronja, venim comentant-ho i dient-ho. Va ser pues pràcticament l'equip titular, sobretot la columna vertebral, del que pot debutar en la Lliga el pròxim 22 d'agost, a l'espera que arriben els fitxatges, sobretot ixe lateral dret. Però, Pablo, t'atrevixes en un 11 demà?
2: Bueno, ahir hem de veure pues, com es solventa la situació que hi ha per l'acumulació de circumstàncies en ixa banda dreta, tant del lateral com en el cas de l'extrema, la lesió de Rioja. Jo crec que, a excepció d'això, pues podíem pensar, no? Si ens agafem un poc el de les últimes setmanes, amb un bloc en Dimitrescu en porteria, tal volta siga Rodrigo Gamón el que ocupa ixe lateral dret, engallat per l'esquerra, Tàrrega de Hasen en la parella de centrals, amb Guido, Javi Guerra i Ugrinich, una banda per a Sato, l'altra, pues anem a veure si per a Raba o Danjuma, i en punta d'atac o Danjuma o Hugo Duro, és el que mixa a mi així un poc de memòria.
1: Bueno, pues sí, jo crec que evidentment ixe pot ser l'equip titular. Home, no està Luis Rioja, Danjuma, que ha vingut jugant de nou, pues podia jugar en ixa banda, i dalt pues Hugo Duro en Sato en la banda esquerra, que ha vingut jugant d'extrema esquerra, i després el doble pivot, Guido, Ugrinch, Odien, en Javi Guerra per davant, i darrere, pues, Dejas, Tàrrega, lo que en diga, ja, i bueno, Rodrigo Gamón, perquè ahir també se va lesionar Monferrer, el jugador lateral del Mestalla, no?
2: Sí, és un dels futbolistes també que arrossega molèsties després d'esta pretemporada. És molt probable que no puga estar en el dia de demà, i ahí anem a veure, perquè pues, també hi ha un futbolista com Amos Wanjala, que ocupa la demarcació de central, però crec que inclús algun minut ha tingut en ixe lateral, si pot ser una alternativa també, o algun altre futbolista, que veiem que puga assumir el repte d'ocupar ixe lateral dret davant les absències.
1: Bueno, pues això tot de cara a ixe Trofeu Taronja, a ixe partit que començarà a les 9 de la nit davant el Newcastle, abans a partir de les 8 tots els actes. Ara després anem parlarem de tot el que està pues, previst, la presentació de l'equip, dels jugadors, del cos tècnic, però també tenim que parlar de l'actualitat de mercat, Pablo, perquè André Almeida, que ahir pues, continua a l'espera de resoldre el seu futur, a hores d'ara continua sent jugador del València. Ahir ja contàvem que València i Swansea havien arribat a un acord per a que André Almeida poguera jugar traspassat a l'equip galès, però André Almeida pues, no ha volgut anar-se'n al Swansea. Era per ixe motiu que en estos últims dies estava entrenant al marge del grup, per a preservar-lo, pues, bueno, el seu estat físic. Sol passar en tots els clubs, no? Quan hi ha avançada una operació, que els jugadors entrenen al marge. Però en no resoldre's, en no voler anar, pues, André Almeida al Swansea, i a l'espera de que arriben altres ofertes, que de moment no arriben al València, el jugador, avui, s'ha entrenat ja en tot el grup, un mes.
2: Sí, ho diem estos dies enrere, que si la situació no es resolia en la direcció de l'eixida, és a dir, si no es confirmava la seva eixida, anava a tornar al grup i això ha sigut. Una vegada pues esta situació no ha avançat cap a eixa direcció, avui novament André Almeida entrenant amb els seus companys, preparant eixe partit de demà i tornant a la dinàmica habitual de treball després d'uns dies en els que ha estat treballant en solitari, pues ja torna amb el grup i a l'espera de que avance el mercat i que vaja, pues, evidentment, sent un mes en aquests entrenaments amb Carlos Corberán.
1: Mentre se resol el seu futur, el d'André Almeida, pues, evidentment, pues, ahir ja contàvem que si no s'anava a resoldre, pues, avui s'entrenaria al grup, com així n'ha segut. Bueno, esperarem els pròxims dies per veure si arriben a tres ofertes que puguen convèncer André Almeida. Mentrestant, el València treballant, tenim incorporar en fitxar ixe lateral dret que necessita l'equip, reforçar ixa posició de lateral dret, perquè recordem, pues, Fulquer no va arribar per l'inici de la Lliga, fins ara estan jugant els canterans, Rodrigo Gamón, Monferrer, encara que Monferrer també, com hem contat, està lesionat, i necessita, pues, fitxar ixe lateral dret. Se té clar el perfil, el jugador, però clar, ara estem en aquest procés de negociacions entre els clubs, entre el jugador, i fins que no s'arribi, pues, a un acord, pues, ja comentarem, pues, quan estiga tot, pues, acordat i pràcticament tancat, per a que no torni a passar el que va córrer amb Menier, pues, quin és aquest jugador que ja està en marxa el València per a poder-lo fitxar en el lateral dret.
2: Sí, procés de negociació obert, en este cas, pues, a l'inversa, no?, del que veníem parlant, amb l'objectiu de que s'incorpore com es pronte millor. Anem a veure si fructifiquen aquestes negociacions tant en el club com en el futbolista i prompte, pues, podem donar més detalls de eixe futbolista i que acabe convertint-se, evidentment, en nou jugador del València en els pròxims dies.
1: Bueno, pues, així han estat les coses en quant al mercat de fitxatges del València. Demà, la presentació de l'equip, dels jugadors, del cos tècnic a l'estadi de Mestalla, a les 8 que començaran eixos actes, ahir estarem en directe, ahir se presentaran, pues, els jugadors, l'equip, com cada any, pues, aniran eixint per línies, els porters, els defenses, els migcampistes, i després també el cos tècnic del València, encapçalat per Carlos Corberán, que tenim cares noves en ixe cos tècnic. Pablo, conta-nos, per a que els aficionats del València coneguen els nous membres del cos tècnic del València.
2: Sí, precisament ahir es va anunciar eixe cos tècnic del València, un cos tècnic reforçat per esta temporada, com dies encara és noves, amb canvis en alguna de les parcel·les, però que això sí, continua encapçalant una temporada més Carlos Corberán, el tècnic de Cheste, que arranca esta temporada acompanyat encara amb Jorge Alarcón, com les últimes campanyes com a segon entrenador, i amb Josep Alcácer, José Vicente Oltra i Pablo Álvarez com a assistents. Una de les incorporacions destacades és la de Darío Navarro, com a especialista en accions a pilota parada. El tècnic valencià va estar en este càrrec en Club Atlético Osasuna la passada campanya, ara firma per el València Darío Navarro. A partir d'ahí hem de parlar també de els entrenadors de porters, amb Marcos Abad com a responsable d'esta parcel·la i Antonio Chotorena com a assistent d'entrenador de porters. Dos analistes, com són Paco Bernabé i Carlos Pérez, els preparadors físics, que repeteixen, Rafa Aranda, Juan Monari, Sergi Benet, i els psicòlegs esportius que completen el cos tècnic són José Carrascosa i Isaac Benedito.
1: Bueno, pues, ixe és el cos tècnic del València de cara a la pròxima temporada i que demà també, pues, se presentarà en l'estadi de Mestalla. I ahí està, pues, ixa foto que ja, pues, heu pogut veure en les xarxes socials del València, amb Carlos Corberán al capdavant i amb ixes cares noves. Pablo Álvarez, tècnic assistent, Darío Navarro, tècnic especialista en jugades a baló parat, va estar en Osasuna la temporada passada, i Paco Bernabé, analista. La resta, pues, ja els, els de la temporada passada, com ha comentat Pablo, Jorge Alarcón, Josep Alcácer, Marco Sabat, el preparador de porters, Rafa Aranda, el preparador físic, juntament amb Sergi Benet i Juan Monar. Bueno, pues demà tot ho viurem i ho contarem a l'estadi de Mestalla. Del rival del Newcastle, Pablo, bueno, lo que ya hem contat, un equip de la Premier, un gran equip, a pesar que arribarà pues, en baixes importants, perquè han traspassat a Tonali, també a Gordon, al Futbol Club Barcelona, Bruno Guimarães, venen el nou entrenador.
2: Sí, en este cas Matías Gyasly és el nou entrenador, el alemà ex del Al Ahly de Aràbia Saudí, un tècnic que ve de aconseguir èxit en la Liga Saudí i que és l'aposta d'un Newcastle que pues, té també al fons saudí, a un fons saudí darrere, i jo crec que per això, no, eixa elecció d'este tècnic que vol canviar la dinàmica, no, d'un estiu en el que estan produint-se moltes eixides, en el que s'espera inclús alguna més de futbolistes importants, però que, evidentment, amb aquesta capacitat econòmica pues, estan tractant de suplir amb diferents fitxatges de jugadors, no? També que puguen pues, ocupar aquests buits. Anem a veure, no? Finalment, quina és la convocatòria per a enfrontar-se al València, però és un equip, com venim dient, d'un gran potencial i que esta temporada pues, vol millorar respecte al passat curs.
1: Va jugar la Champions, el Newcastle, la passada temporada. És cert que ha quedat a mitja taula de la Premier, però és un equip, és el partit més serio que té el València d'esta pretemporada, i que jo crec que serà un bon test de cara al debut de la Lliga.
2: Sí, de fet, estava mirant un poc les xarxes del Newcastle, però ahir també és un partit important, però allò de que evidentment va ser el primer partit amb este nou tècnic, que estan a prop també de començar la Premier League, i després de tot el que està passant este estiu, jo crec que també volen pues, pegar aquest col damunt la taula, que canvia un poc com dient la dinàmica.
1: Bueno, pues ara continuarem parlant d'aquest trofeu taronja, d'aquest partit entre el València i Newcastle i de tots els actes previs que n'hi han previstos des de les 8 de la vesprada, la presentació de l'equip, de jugadors, i aquest homenatge que vol fer el València a tots els pobles afectats pels incendis de la comunitat valenciana, sobretot la província de Castelló, de la Serra d'Espadà. Ahir ja vos contarem que ha convidat els 18 alcaldes. Avui estarem amb un d'ells, a Onda, un dels pobles també més afectats. Tots de seguida, sí, en l'informatiu del València.
4: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
5: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única.
6: La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Conéctate al sentimiento. Conéctate a VCF Media Radio.
1: Se n'anem al directe, estem pendents de l'arribada de jugadors del València, de l'equip del València femení a la Basílica de la Mare de Déu. Ahí tenim ja imatges en directe, Vicent Burguete.
3: Pues así están els jugadors i les jugadores del València Club de Futbol entrant així a la Basílica de la Mare de Déu. Així estan pues, en els aficionats que estan esperant als jugadors i a les jugadores. I pues així veiem que estan en la porta de la Basílica en este encontre tan especial, en este event tan valencià i valencianista. I pues així estan els jugadors, Robi. Ahí vechem ara Omar Saïd, Javi Guerra, que són els que van
1: Javi
3: en la
1: Guerra,
3: cua.
1: Jesús Vázquez, tots arribant a eixa Basílica de la Mare de Déu per a fer pues, la tradicional ofrena floral a la Verge. Com cada any, pues, els jugadors del València, en este cas el capità José Luis Gaya i la capitana del València femení, Pauleta Sancho, pues, faran eixa ofrena floral a la Verge, i ahí ha estat pues, el nostre company Vicent Burguete contant-nos l'arribada, el directe dels jugadors, Pablo.
2: Sí, aplegada a la Basílica dels jugadors i les jugadores del València per a, com diem, l'ofrena floral tradicional d'aquestes dates, amb presència també d'alguns jugadors de l'acadèmia, del mestalle que està en dinàmica de primer equip, en vista a Rubo Iranzo, a Vicent Abril, a David Otorbi, pues bé, tots els jugadors que estan fent esta pretemporada en el primer equip i que van a participar també d'aixa ofrena el dia d'avui.
1: Recordem que els jugadors, l'equip ve d'haver visitat les obres del nou mestalle, on també ha estat allí el president del València, Kerlin, que està així en la ciutat, i per primera volta l'equip ha visitat com van l'estat de les obres, i bueno, pues després d'eixa visita a l'home estalla se n'han anat cap a la Basílica, on a hores d'ara pues el vicerrector de la Basílica de la Mare de Déu i capellà del València, Álvaro Almenar, pues va fer eixa ofrena floral, Pablo, a la Mare de Déu.
2: Sí, pues eixa tradicional ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats, a la patrona de tots els valencians, que anem a tindre, pues així no res, perquè ja tenim ahí ubicats en eixa zona, pues als jugadors i les jugadores, a tots els integrants de les dos plantilles del València.
1: Bueno, pues vos hem contat en directe el que ha sigut avui, pues primer la visita de jugadors a les obres del nou mestalla. I ara, pues, en eixa ofrena floral a la Mare de Déu, a la Basílica de la Verge dels Desemparats. Vicent Burguete, que continuarà ahí, i bueno, si n'hi ha alguna novetat al respecte, després tornarem a contactar amb el nostre company. Mentrestant, Pablo, anem a seguir pues, en eixos actes del trofeu Taronja, i sobretot aquest homenatge especial que vol fer el València.
2: Sí, un homenatge evidentment a tots els municipis afectats, a aquests 18 municipis de la província de Castelló que s'han vist afectats en aquest incendi de la Vall d'Uixó, en aquest gran incendi que hem patit en la nostra comunitat i que, pues, evidentment, demà van a tindre el seu protagonisme en la presència d'alcaldes i de representants de tots aquests municipis en el camp de Mestalla.
1: I una d'aixes poblacions afectades pels incendis i que demà estarà a l'estai de Mestalla en aquest trofeu Taronja és el poble d'Onda, el poble de la nostra llegenda, Enrique Saura, que també va patir en primera persona ixos incendis pues, tan terribles que van patir pues, ixes localitats de la província de Castelló. Onda estarà demà a Mestalla i estarà el seu tinent alcalde i regidor d'esports, José Vicente Iserte. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
7: Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros?
1: Bueno, pues nada, pues esperando mañana ese trofeo naranja para, bueno, pues no sé, hacer un homenaje pequeño, especial, lo que haga falta, pero Valencia al lado de todos esos pueblos que, bueno, que se han visto afectados estas últimas semanas por esos terribles incendios, entre ellos, pues, Onda, Betxí, Baiduixó. Sufristeis mucho y, bueno, pues lo que decimos, toda ayuda, toda solidaridad, imagino, José Vicente, que es bienvenida.
7: Sí, sin lugar a dudas, un gesto muy bonito que tiene el Valencia Club de Fútbol con las poblaciones que fuimos afectadas por el incendio. Es el Valencia, es el equipo de la capital, el que todos seguimos y admiramos, y es un gesto que tenemos muy en cuenta y en consideración y de agradecimiento, sin lugar a duda.
1: Porque Onda fue uno de los pueblos afectados, incluso estuviste, la población fue confinada, ¿no? José Vicente, cuéntanos un poco.
7: Sí, estuvimos 2 días confinados por el humo, la peligrosidad de que los vecinos pudieran inhalar el humo, como decía, y al final pues se decidió desde el centro de emergencias pues confinar Onda, igual que muchos pueblecitos de alrededor nuestro, pues desalojarlos para evitar incidencias mayores. La verdad es que la semana pasada, esta semana vimos unos momentos que nadie quiere volver a pasar.
1: José Vicente, la población de Onda, bueno, ahí también nos contaba Enrique Saura, la zona del Montí, la ermita, ¿no? Que es un sitio muy emblemático vuestro, ¿no?
7: Sí, es ver cómo el fuego amenazó a nuestro entorno y a los municipios a nuestro alrededor, por supuesto, pues generó muchísima preocupación entre los ondenses. Como bien dice y nos dijo nuestro gran Enrique Saura, pues ver a nuestro querido Montí incendiado, devastado por el fuego, pues para nosotros fue terrible y un golpe muy duro. Pero al final, pues gracias a Dios se pudo conseguir parar, dijo, la parte de atrás del Montí, lo que se ha quemado, pero fue realmente muy, muy duro para todos los intereses.
2: Al final, José Vicente, este acto, ¿no? Este homenaje que quiere hacer el Valencia, invitando, estando en el Camp de Mestalla, mostrando su solidaridad, ha de servir también, ¿no? Para concienciarnos a todos y para dar visibilidad a un problema que tenemos, pues, desafortunadamente, de manera demasiado habitual, ¿no? Aquí en la Comunidad Valenciana, por el clima, por el calor, y que pues hay que darle la importancia que merece, porque al final a los municipios afectados, en este caso a los 18 de esta zona, pero cada vez que se produce, siempre es, la verdad es que es una tragedia.

0: alcaldes de los municipios afectados, para que estéis ahí recibiendo el cariño de Mestalla y de todo el valencianismo. Nos vemos, José Vicente.
1: Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en Valencia. Gracias.
0: Es un de los actes que están previstos, como estén contambos, en esos actes previs del trofeo Tanoche, ese homenaje a toches pobres afectados por esos terribles incendios. Pero ni han més coses, Pablo, per a ixe trofeu Tarancho, contanos.
2: Sí, i totes elles les anem a contar així, en esta casa, en directe des de les 8 menos 5 de la vesprada. Quan comencen el gruix dels actes, estarem ja en directe per a que puguen seguir-los tots. Aquí és que no siguin al camp de Mestalla, des de casa, des de la platja, des d'on estiguen, que sàpiguen que tant des de la ràdio, en les seves diferents plataformes, com en la tele, en YouTube, en l'app, en el web, pues, van a poder viure tots aquests actes previs, com diem, des de les 8 menos 5, que estarem en directe.
0: Ja dic, és un trofeu taronja molt solidari, perquè també l'equipació, les camisetes en la que demà jugarà l'equip, que va ser la segona equipació Puma, que se va pues, presentar la setmana passada, i la camiseta de color blau amb detalls de color pues, taronja. Conta-nos, perquè també té la seva part de solidaritat, Pablo.
2: Sí, perquè com apuntàvem a l'inici d'este informatiu, hi ha una acció especial amb Cerveza Astúria, el Premium Partner del València, i és, a més, patrocinador oficial d'este trofeu taronja. Pues, ixes camisetes van a tindre un parche especial en el frontal i van a ser úniques per al trofeu taronja, que després, pues estes camisetes van a ser donades a locals d'hostaleria, hostalers de que col·laboren evidentment en Cerveza Astúria, de les zones afectades per estos incendis que han castigat la Comunitat Valenciana, una vegada més una mostra de suport a un sector que s'ha vist molt afectat per este tipus de situacions, perquè es limita l'oci, es limita el turisme i tot això pues, també els ha afectat molt als hostalers.
0: Bueno, pues tot això ja dic que ho veurem demà en directe des de les 8 menos 5. Ahí estarem a través de l'app, de la web, del canal de YouTube del València per oferir-vos este trofeu taronja. I s'espera una molt bona entrada en Mestalla, perquè queden poques entrades a la venda, encara queden entrades, però bueno, demà podem estar a prop dels 40.000 aficionats en el Trofeu Taronja, que és una molt bona xifra per a ser mes d'agost, la calor que va fer, pues bueno, pues poden haver 40.000 valencianistes demà en Mestalla.
2: Sí, encara queden entrades, però la gent que s'anime per a comprar, perquè va haver un gran ambient ja segur, amb més de 35.000 entrades venudes, amb pues, molta presència assegurada d'aficionats, i encara pues, amb aquestes entrades disponibles, els que vulguin sumar-se encara estan a temps, com saben, amb preus reduïts, inclús amb aquest descompte especial per a socis VCF, així que esperem, per què no, a plegar aquests 40.000 i viure una nit màgica en el camp de Mestalla per a redonir, no, estes dates estiuenques.
0: Bueno, pues vos hem contat tota la prèvia d'ixe trofeu taronja. De demà anem en l'actualitat de l'Acadèmia, el Mestalla, del València Femení. Tornarem també a la Basílica de la Mare de Déu.
3: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
4: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fart. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València, Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle.
5: VCF Radio, la Academia.
0: Con cada dia anem a l'actualitat de l'Acadèmia. En este informatiu tenim el juvenil de l'Acadèmia en les semifinals d'aquest torneig prestigiós Cantepro, on quedaren campions la temporada passada, pues avui semifinals, Pablo.
2: Sí, en la fase final, en les rondes definitives, està ja l'equip que dirigeix Euge Rivera. Esta temporada pues, vol repetir l'èxit del passat curs i per això pues, haurà de superar esta vesprada a partir de les 6:30 a la Real Societat, que és el rival que li ha tocat després de ser primer de grup, amb golejada inclosa, perquè ahir va haver l'última jornada de la fase de grups, va golejar el València Juvenil a l'Atlético Paso per 6-0 per assegurar-se i segellar aquesta classificació per a semifinals com a primer de grup.
0: Ui, les semifinals, demà la gran final.
2: Sí, esperem que siga així, el que li queda allí en la illa de la Palma. Ui, les semifinals, com diuen, contra la Real Societat, demà la final o el partit per el tercer i quart lloc contra un equip de Canàries, perquè l'altra semifinal va ser derbi entre Las Palmas i el Tenerife.
0: Bueno, pues esperem que el juvenil de la nostra acadèmia revalide ese títol de l'any passat. El Mestalla demà també té nou partit de pretemporada davant el Cieza, i a veure si continuen les bones sensacions fins ara. Dos partits, dos victòries. Demà davant el Cieza.
2: Sí, demà contra un rival del mateix grup de competició, per tant una cita important per a saber en quin punt va la preparació dels de Òscar Sánchez. La pròxima setmana doble cita així en el Puigades contra Teruel i Nàstic, així que segueix avançant la pretemporada del filial valencianista.
0: I el València femení, que també té demà partit de pretemporada en Oliva Nova, serà partit a porta tancada, però bueno, ahí estaran les de Miquel Crespo.
2: Sí, demà és dia intens, perquè va tindre partit a partir de les 7 de la vesprada el femení del València, les de Miquel Crespo, que es mesuraran davant el Birmingham en Oliva Nova, i és que també va jugar el femení B partit de pretemporada, és a dir, anem a tindre els dos primers equips, masculí i femení, i els dos filials jugant partits de pretemporada, partits de preparació en un dissabte de molt de futbol, tot i estar encara en el mes d'agost.
0: Demà ho contarem. Ja dic, en la nostra programació especial, l'inici de Trofeu Taronja, començarem des de les 8:05 de la vesprada. Més coses, Pablo.
2: Un apunt del València femení B, perquè ja coneix el seu grup de competició i el calendari. Va ser el grup 2 de la segona federació de futbol femení, categoria a la que torna després d'aconseguir l'ascens el passat curs, i va tindre, la veritat, que un grup complexe, perquè va enfrontar-se a equips de Catalunya, d'Aragó, Balears i de la Comunitat de Madrid, ja que veu una part positiva respecte a fa dues temporades, i és que s'evita una gran quantitat de desplaçaments a les Illes Canàries, que fa dos anys jo crec que van lastrar-hi molt a el femení B del València, així que ja coneixen els rivals. La primera cita de competició oficial el primer cap de setmana de setembre com a visitants a Terres Balears.
0: L'actualitat de l'Acadèmia, tots els equips i del València femení, per suport que vos contem així l'informatiu del València. I acabem este informatiu com l'hem començat, contant-vos el que ha sigut la visita de l'equip de jugadors del cos tècnic del president del València, Ked Lim, a les obres del nou Mestalla, i hores d'ara que continuen a la Basílica de la Mare de Déu fent ixa ofrena floral, i allí continua Vicent Burguete.
6: Josep Rovira, Pablo Hort, pues así estem encara esperant en este sòlid calor de la plaça La Verge, a veure quan isquen els jugadors. Estan fent ara pues acte protocolari, primer han entrat, han pres asiento i després pues han fet esa tradicional ofrena en les flors, en ese centre de flors que ha ficat a la nostra Mare de Déu, a la Verge de tots els valencians, i pues, ara estan convient dins tant l'equip femení com l'equip masculí i esperant ara a que isquen d'esta basílica.
0: Pues ahí estan els nostres jugadors i les nostres jugadores fent ixa ofrena floral a la Mare de Déu. Bueno, pues ahí continuen, i bueno, com sol ser pues cada any, el nostre capità José Luis Gallà i la capitana del València femení, Pauleta Sancho, que portaran ixa corona de flors als peus de la Mare Déu, ahir a la Basílica, per a que ens doni sort de cara a la pròxima temporada. com estem veient, Vicent, molts aficionats del València, eh? Que estan ahí pues, esperant que isquen els jugadors.
6: Sí, estan aficionats, també està la premsa, i imagine que pues, encara tardaran un poc més, no ens donarà temps a...
2: Agrupats en l'ombra, eh? que la imatge enganya.
6: Sí, fixeu-vos que així no se veu quasi ni un alma, solament turistes, i pues, així és on se veu a tots els valencianistes esperant a la sombra.
0: Gràcies, Vicent Burguete, que ens ha contat el que ha sigut pues, ixa visita, està sent ixa visita de l'equip, dels jugadors, de les jugadores del València Femení a la Basílica de la Mare de Déu de la Verge dels Desemparats. Abans, com vos hem contat, han estat visitant les obres del nou Mestalla per primera volta. Tot l'equip, també el president del València, Kiat Lim, que està ací en la ciutat de València. Nosaltres ho deixem així, este informatiu, però recordeu, demà tornem en eixa programació especial, en eixa 54 edició del Trofeu Taronja, per a contar-vos la presentació de l'equip i el partidàs València-Newcastle. Fins demà!
7: Torna a escoltar este contingut a iVoox y Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
8: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
7: Van a escuchar una reemisión del partit del Valencia.
0: Este es el 11 del Valencia que vol guanyar sí o sí Osasuna en la porteria de Macedònia. Stole Dimitrievski, defensa banda dreta, torna a la titularitat el portuguès Thierry Rendal. Parella avui de central, el suís que està en un molt bon moment, Erai Xomert. I el basc Unai Núñez, la banda esquerra per al de sempre, per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallá. Centra el camp, el doble pivot, anem a veure, però segur estarà l'argentí Guido Rodríguez, acompanyat per Filip Urich o Javi Guerra. Les bandes per a l'Argi Ramazzani, el belga, el sevillà Luis Rioja i dalt el nigerià Sadiq Umar. I per part de Osasuna, Alessio Lichi, la porteria Sergio Herrera, en defensa Rosier Catena, Errando y Javi Galán. Lucas Torró, Moncayola, centro del camp. Rubén García, Raúl Moro, les mandes. Víctor Muñoz y Budimir Chilveral, Cántabre. Adrián Cordero Vega, Trachuda, Pelvar, Martínez González. Ahí está Víctor Barea, al homenaje a Scampions.
9: Ahí tenemos a los jugadores del Valencia Club de Fútbol posando con ese trofeo conseguido con la selección valenciana. Son 5 de los integrantes de nuestra academia que han recibido el cariño y el aplauso del Camp de Mestalla en la previa de este choque. Se proclamaron recientemente campeones en la categoría del Campeonato Nacional de España con la selección valenciana. Y ahora a seguir triunfando en los respectivos equipos de nuestra academia.
0: Bueno, pues ahí está el homenaje a esos jugadores de la academia que se van a programar campeones de España sub-14. Y ahora va a haber minuto de silenci en record y per la memoria de Julio Marco Vidal, abonat i soci del València amb més de 50 anys i que ens ha deixat en estos últims dies.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Mestalla para mí es mi casa. O sea, yo creo que crecí aquí.

0: El millor de VCF Media.
1: Vamos, chicos, vamos, vamos,
2: Somos un equipo, trabajamos como equipo.
3: Da igual quién marque el gol, porque lo marca el equipo.
4: No nos olvidamos de jugar colectivo.
3: Nadie de este equipo es más importante que todo el equipo junto.
5: A trabajar, a juntar al equipo.
3: Es un partido de intensidad.
2: Sacrificio, honor, lucha, compañerismo.
5: Todo el mundo arrima el hombro, hasta que no podáis más.
3: Lleváis un escudo que es muy, muy importante. Es el más importante que podemos tener.
4: Salimos al campo como aviones.
3: Y vamos a intentar defender este escudo a muerte.
6: Mirad la afición, la chopa que se va a pegar hoy. Esa afición se merece hoy que ganemos y nada más ganar el partido y aplaudirle, a saludarle, ¿vale? Vuestro corazón es lo que vale aquí en este partido, ¿vale?
4: ¡A tope!
5: Máximo esfuerzo. Máximo esfuerzo. Máxima responsabilidad. Vamos a por ello.
4: ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos,
7: chavales! ¡Vamos!
4: ¡Chavales, son mejores que ellos
8: en vuelta
4: del campo, eh!
8: ¡Aquí y
4: ahora, chavales! ¡Aquí
8: y
4: ahora, eh!
8: ¡Vamos, Valencia! ¡Una gran Valencia!
7: ¡Una gran Valencia!
4: ¡Un, dos, tres,
8: Valencia!
0: El millor de VCF Media.
9: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
0: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València, Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
7: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent pues, molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim, hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten, i entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant de forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó o sigui, un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Pero bueno, segunda pregunta.
4: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
2: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... la veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
2: Hauríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
2: Una activitat física intensa és de veres que favoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparat cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
2: Bueno, ja ho vam dir. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes... que diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules, que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
7: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
2: Sí, bueno, això ja... La realitat és que... el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament pues, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta.
8: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
2: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè soc has estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des de ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tota gent grup de risc, inclosos la gent que té que practicar un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha segut la secció d'avui de les vacunes i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
2: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues sap que està triomfant aquesta secció, no?
2: Ho sé. Ja,
1: és de les més escoltades, eh?
2: Personalment, te ho puc comentar perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, m'ho diuen que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana i un dia li faré una sugerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia a això, podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
2: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
2: Vale, a tu.
9: Hola, soy Tere Morató. Seguís l'actualitat del València Femení a VCF Media Radio.
10: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Ho sé, a tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
11: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
12: VCF Radio, Amunt València.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, digue, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentaven, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company doncs, va parlar un poquet de circumstàncies de les que el codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem en la primera de les preguntes, està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem amb la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, incluís el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll i anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en l'afectació del coll.
1: Uh-huh. I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Què n'hi ha que fer?
2: Són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona lo primer que te diga és que no noto les piernas o noto que los brazos tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar es sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa el voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement a que aquest coll no es menegi.
1: Per això és que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament
2: baix de l'esquena, agrant el coll, i el
1: mantindre
2: de
1: rígid, persones, no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll sigui la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment,
1: als sanitaris.
2: Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient lo més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En
1: els
2: Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisis o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anomenat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp, fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident en deport de motor, aquest tipus de coses, però ocórrer.
1: Pot passar, pot arribar a ocórrer. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hemos de intentar comprobar que realmente el paciente no ha tenido ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo suele considerarse como leve y qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el sarte, sí, per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh, després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió. És a dir, sí, si no, una xicoteta no hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però potser a les 2 hores està causant un problema. I per això se les diu que en 24 hores deuen de estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. La última pregunta, ya también vinculada en el tema de los traumatismes craneales.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobre todo, hay que intentar no llevarle importancia al asunto, ¿vale? Un traumatisme craneal siempre es una circunstancia a la que hay que tindre compte, ¿vale? No se le puede decir, ah, tranquil, no pasa res, eso es un chichón, tranquil, no pasa res, eso nos ha pasado a todos. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint,
1: o una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
2: Pues tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, uh-huh, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput, i ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·liu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
2: s'ha allargat això.
1: Que no tant com el dia a dia, que estiguem parlant de, bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
9: Hola, soy Tere Morató y escucha mis goles en la radio oficial del Valencia.
10: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
11: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
12: ¡Ay, perdón!
11: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71 y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Con un gran ambiente, gritos de ánimo. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
12: Un agua, porfa.
13: Son 125 pesetas.
11: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
14: También es el mío.
10: Mestalla es eterno.
0: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: I en la nostra secció, la Fundació Té Una Vida, continuem parlant de com previndre, combatre l'obesitat infantil. I avui una cosa que és molt interessant i novedosa, perquè vostès se van a donar compte avui de lo important que són les noves tecnologies, els mòbils, les tablets, en fi, moltes més coses que també ajuden a previndre i combatre l'obesitat infantil. Per això avui anem a parlar amb un enginyer. Sí, un enginyer i no un metge, perquè bueno, ja dic que este enginyer ens va parlar del futur, de les noves tecnologies per a combatre l'obesitat infantil. És Pau Redon, enginyer del Servici de Pediatria de l'Hospital General del València, a més forma part d'aquest programa PAIDO, premiat a nivell nacional per a previndre i combatre l'obesitat infantil. Bueno, Pau, pues ara ja, com és habitual ja en la nostra secció, la Fundació Té Dona Vida, i estem parlant de l'obesitat infantil, van a ser els xiquets, xiquetes, mares i pares els que, bueno, te van a preguntar. Anem allà. Primera pregunta, Pau.
2: ¿Qué entendemos por nuevas tecnologías aplicadas a la medicina?
3: Yo, como ingeniero de la unidad de pediatría, pues lo que mi trabajo consiste en aplicarlas a diario. Entonces, para mí, ¿qué son las nuevas tecnologías? Pues para mí son un conjunto de instrumentos, de dispositivos, de herramientas para poder trabajar que se han desarrollado a partir de los nuevos avances, es decir, de aplicar los nuevos conocimientos tanto en el sector técnico como en el sector científico. Uno de los ejemplos que a mí más me gusta destacar, sobre todo pues en la población ahora que nos está escuchando, los niños que nos están haciendo las preguntas, pues es el teléfono. El teléfono hasta hace poco pues lo que servía era para hacer llamadas y escribir SMS. Ahora mismo
0: Els millors gols a VCF Radio.
1: Pepe Luque penja ese baló dins l'àrea, la pilota que la trau el Rayo Vallecano, Boris Chevaló que torna a recuperar-lo. Ahí André Almeida, Almeida al baló dins l'àrea, el rechaz Diego López, gol. ¡Gol!
4: Vamos.
1: Diego López, Diego López, gol. El gol de Diego López, ahí inicia jugada de retruxe, dislaria del